0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

pensen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini.

0: I think I might.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Moriel Branch, de Fetus.
3: En Joan va baixar la fonda.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Apagarem tantes veus. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és...
2: Quan el cel es torna negre.
1: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
2: Els veïns desemparats.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Emboliques.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: A vegades els meus pares m'esperen a la porta de l'institut quan surto de la feina per veure'ns i per passejar una estoneta. Normalment es queden asseguts al banc que hi ha just davant de l'escola i es troben doncs, amb aquell enrenou que fan els meus estudiants. I sabeu què? M'agrada. M'agrada que em vinguin a buscar els meus pares a la sortida de la feina, a la sortida de l'escola, de l'institut. Però em pregunto si m'hauria fet la mateixa il·lusió quan era adolescent que els meus pares m'haguessin esperat a la sortida de l'escola amb tots els meus companys mirant al voltant, no? Estic convençut que no, i reconec que em sap una mica de greu, no?, haver d'admetre-ho. Però bé, en fi, què hi farem? Com és la nostra relació amb les famílies? Per què l'adolescència es transforma en una batalla constant contra les persones que realment ens estimen molt? Som uns rancis rematats quan ens parlen? No els expliquem res del que ens preocupa? Som hermètics, antipàtics, som una mica desagradables? Els mostrem la nostra millor versió, la nostra pitjor versió? I què me'n dieu de les famílies? Empatitzen amb els fills? Ells també van ser adolescents, en algun moment. Se'n recorden o ja se n'han oblidat? El timbre indica que l'inici de l'hora del pati és aquí, així que tothom fora de classe, que avui toca parlar d'un gran tema, que és la relació amb les famílies. Però em pregunto si m'hauria fet la mateixa il·lusió quan era adolescent que els meus pares m'haguessin esperat a la sortida de l'escola amb tots els meus companys mirant al voltant.
1: Jo tinc dos mares, llavors no tinc pare.
2: Soc una persona molt carinyosa, sobretot amb la meva mare.
3: Em discuteixo molt amb la meva germana.
1: La meva mare surt defensant a la profe, saps?
2: Respecte als temes sexuals, amb la meva família estic molt obert.
0: Soc el Cristian Oliver i com a professor puc assegurar que hi ha tants tipus de famílies com d'alumnes. Com per exemple, no sé, les que estan molt a sobre, les que no deixen respirar els fills, les que accepten els comentaris dels profes, les que ho qüestionen absolutament tot, les que mostren confiança, les que se senten absolutament desbordades. Avui parlarem de la nostra relació amb les famílies, de les normes que ens posen i que no sempre estem disposats a complir, i també dels càstigs, de la confiança que ens donen i de com fiquen molts cops el nas en la nostra vida i en el nostre futur. I per comentar-ho amb pèls i senyals, hem convidat a quatre joves de Catalunya que venen amb ganes de xerrar i de formar part d'aquesta gran família que és l'Hora del Pati. Hola, com esteu?
4: Hola.
3: Hola. Hola.
0: Va, us els presento. Comencem amb la Bianca. Hola, Bianca.
5: Hola.
0: Què tal?
5: Molt bé.
0: La Bianca té 16 anys, va a quart d'ESO, i el que més li agrada de fer amb família és anar a dinar.
5: Sí.
0: Però anar a dinar d'aquells dies de diumenge o qualsevol dia?
5: Aixecar-te a les 11, anar a dinar a un restaurant i no sortir d'allà fins a les 7 de la tarda. M'encanta.
0: Xerrar, fer aquell sobre taula, no?
5: Sí, sí, sí.
0: Molt bé. I amb la família en general o...?
5: Amb la família, o sigui, hi ha algun cop que ens hem ajuntat dues famílies que no coneixíem.
0: Molt
5: i,
0: bé.
5: No sé, m'agrada molt aquell ambient.
0: Genial aquest pla, eh? I també tenim el Lluc. Hola, Lluc, com estàs?
6: Hola, molt bé.
0: El Lluc té 16 anys, va a quart d'ESO, i per ell un dia 10 en família és en un parc d'atraccions.
6: Sí.
0: T'agrada,
6: sí, sí.
0: Eh?
6: Molt.
0: O sigui, per exemple, vas sovint a un parc d'atraccions a la teva família o què?
6: Normalment anem al setembre o així, agafem i anem a Port Aventura, al Tibidabo.
0: Molt, però més que amb els amics o què?
6: Bueno, aquí ja no ho sé, però a mi en general com que m'agraden la companyia sempre.
0: Molt bé, bueno, això és bonic, eh? La Noelia té 15 anys, vas a tercer d'ESO i el pla que més t'agrada fer en família és anar de viatge.
7: Sí.
0: On has estat de visita? Què has visitat, a veure?
7: Doncs Andalusia, també per Catalunya en general i, no sé, per Espanya.
0: Molt bé. Perfecte. Teniu algun viatge ara pendent, en breu?
7: Que jo sàpiga, no.
0: També tenim el Jan. Hola, Jan, com estàs?
8: Hola, molt bé.
0: El Jan té 15 anys, va a tercer d'ESO i l'activitat que més t'agrada fer en família és mirar pel·lis junts.
8: Sí, és que jo sóc un tio molt mandrós de sofà. I, doncs...
0: Aquell pla meravellós de sofà i manta i pel·li és genial, no?
8: És que no hi ha res igual.
0: No ha però res. Comenteu les pel·lícules o voleu
8: després.
0: Vols silenci absolut?
8: El dia després.
0: Ah, molt bé. Mentre dura la pel·lícula, sí.
8: Però, a veure, també és cert, sóc culpable, sóc d'aquells que parlen a les pel·lícules.
0: Oh, no, i menges crispetes i aquestes coses.
8: Oh, pare, m'encanten les crispetes.
0: Va, vinga, començo amb la primera pregunta relacionada amb les famílies. És una mica estranya, eh? Però jo us vull preguntar qui d'aquí creieu que té la família més original, Entenem per original allò que surt del cànon que s'entén, no? Aquesta cosa rància, antiquada, de cànon estàndard familiar. A veure, aquí d'aquí creieu que és... que la seva família és la... que trenca més esquemes. A veure, algú vol dir alguna cosa? No?
1: Home, a veure, a bueno, veure. Jo tinc dos mares, llavors no tinc pare.
0: Vale.
1: I a sobre tinc dos germans molt més grans que jo.
0: Ostres.
1: Llavors, bueno, normalment tothom sempre em fa moltes preguntes i això, o sigui que...
0: I però de bones, o sigui, preguntes de curiositat, no?
1: Sí,
0: Molt bé.
1: Sí.
0: La resta, teniu alguna cosa que vulgueu comentar?
8: Jo sóc el petit de tres germanes.
0: Ahà. I això, com, i això com es porta?
8: No parlem? Era broma. Doncs bé, però mentre les meves germanes eren adolescents, jo volia jugar al Playmobil. Mm-hmm. I havia de jugar amb els meus pares.
0: Saps que el Playmobil era la meva joguina preferida de petit, eh?
8: He dit Playmobil per dir alguna
0: no,
8: cosa.
0: No, però no ho diguis, que jo ja m'havia fet moltíssima il·lusió.
8: Jo era més de Lego. Em sap greu traicionar-te.
0: Aquesta batalla immensa entre Lego i Playmobil, eterna, eh? I vosaltres voleu comentar alguna cosa?
6: Bueno, jo tinc una germana més petita. Mm-hmm. I... a vegades també...
0: I això també trenca els esquemes, no?
6: De germà gran, i a mi això em canso una mica a vegades.
0: Està bé. I tu, Noelia?
7: Jo és que, no sé, o sea, l'única cosa estranya així, que no és estranya, és com... jo crec que bastant corrent, que des de ben petita m'he criat amb els meus padrins, que no compartim sang ni res, però mm-hmm. són com els meus ties.
0: Molt bé.
7: Llavors... no, o sea, no és una cosa estranya, però com que és una cosa que...
0: Uh-huh. Que et diferencia a tu,
7: sí,
0: no?
7: Que t'identifica. És especial per mi.
0: Molt bé. I vull fer-vos una pregunta. Jo he començat aquí a l'inici dient que hi ha situació dels meus pares que a vegades em venen a veure, no? I és cert, no m'ho he inventat. I que jo ara me'n sento absolutament orgullós i m'agrada que els meus alumnes fins i tot els saludin. Vosaltres, plantegeu-vos aquesta situació, que us venen a buscar a la porta de casa a secundària, eh? Quart d'ESO, a tercer... què? Sentiríeu una miqueta de vergonya?
8: Molta.
1: No.
0: A veure, tu ja n'has respost molt ràpid. Per què molta vergonya?
8: Amb tot l'amor del món, perquè m'estimo els meus pares com cap altra cosa del món. Em fa vergonya que els meus amics em segueixin veient, bueno, que em vegin com un nen petit.
0: Yeah.
8: No és perquè vagi de guai, saps ser, que sóc el millor, no depèn dels meus pares.
0: I tu creus que els teus pares sí que et veuen encara com el nen petit? O no?
8: Sóc el petit de tres germanes. Però no trobo el sentit aquest de sobreprotecció. Mm-hmm.
0: Tu, Bianca, has dit que no faria vergonya.
1: No. És que, bueno, jo de petita mai em venien a buscar. I perquè havien d'estar treballant. Mm-hmm. Llavors tenia una cangur i era com... jo era la que veia els altres, que els hi venien a buscar jo. De vegades plorava i això, però clar.
0: I ara et faria il·lusió que et vinguessin a buscar les teves mares. Doncs escolta, potser després d'escoltar-te aquí venen a buscar un dia a l'institut i t'ho fan de sorpresa.
1: Sí,
0: i home, si a més em faria molt feliç.
1: Sí.
0: I vosaltres què?
6: Bueno, faria... a mi, de fet, em venen a buscar quasi cada dia, perquè visc a un poble que està lluny d'hores, estic acostumat i...
0: venen amb el cotxe, t'esperen allà amb el cotxe...
6: Sí.
0: Vale.
6: No em fa vergonya i... si ho fessin de tant en tant, tampoc.
0: Molt bé. Tu, Noelia?
7: És que no sé, en plan, m'hauria de veure la situació. Mm-hmm. Perquè jo crec que no, perquè... no
0: que
7: sé.
0: No et faria vergonya, eh?
7: No, perquè bueno. És com... t'han vingut a buscar, no és res de... jo què sé, que et vinguin així, en plan... ah, mi niña.
0: Bueno,
7: no,
0: està bé.
7: Però...
0: i en general, diríeu que teniu bona relació amb les vostres famílies?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
7: Jo crec que sí.
8: Jo és que sóc una persona molt carinyosa.
0: Allò no respost, eh?
8: Sí. Sóc una persona molt carinyosa, mm-hmm. Sobretot amb la meva mare. M'encanta donar-li abraçades.
0: Bueno, teniu aquesta mostra d'afecte, això és molt bonic. No tothom arriba a aquest punt de mostrar-se l'afecte, no? Tant físicament com en paraules, també, no? Que a vegades...
8: Sí. És una part important.
0: Sí. Vosaltres, si s'haguéssiu de puntuar de l'1 al 10, eh? Com a fills o com a filles, quina nota us posaríeu?
6: Un 10.
0: Un 10, eh?
1: No, sí, no. Un 10.
8: Un dalt, Lluc.
6: Un 7, un 8.
0: A veure, especifica perquè un 7 i no un 10.
6: Perquè...
0: què et falta per ser un fill 10?
6: Em discuteixo molt amb la meva germana, no faig els deures a vegades...
0: Sí, el tema de discussions és habitual a casa.
6: No molt, perquè a mesura que ha anat passant el temps ha millorat, però quan érem petits érem més dimoniets.
0: I ara ja no.
6: No tant.
0: I tu t'has posat un 10, Bianca, que ho he sentit. I per què? A veure, defineix una filla perfecta, una filla d'excel·lent.
1: A veure, perfecta, perfecta no.
0: Ah, ja estem al 9 i mig, potser.
1: Sí, o al 9. A veure, la meva mare diria que no sóc un 10, però...
0: Què creus que podria faltar-li a la teva mare perquè et digui, vinga, va, falta això, Bianca, perquè siguis un 10? A veure, quina autocrítica faries?
1: A veure, jo sóc lenta per tot. En plan, m'estic arreglant cada dia una hora.
8: La meva germana.
1: I la meva mare es desespera, bueno, les dues, tothom. Llavors, la meva cosina és una cosa que he de treballar.
0: Bueno,
1: ho sé, però...
0: està bé, està bé. Reconeixeu és el primer pas, eh?
1: Sí.
0: I tu, Noelia, quina nota et poses?
7: Un 5.
0: Un 5, eh?
7: Oh, wow.
0: Però això és perquè hi ha moltes coses que s'han de millorar.
7: No, perquè jo, en plan...
0: Aquest aprovat raspadíssim, què vol dir?
7: Que si em diuen de fer alguna cosa, jo dic, ja vull.
0: Vale, i no hi vas mai. Ja passa, eh? Però ara fem una pregunta al revés, eh? Ara puntueu a la família de l'1 al 10. Quina nota els hi poseu?
8: 10 i mig.
0: 10 i mig, eh?
8: No, 9 i mig. Amb tot l'amor del món, ja que hi ha vegades que m'agradaria tenir una mica més de llibertat amb els amics. Un xic més.
0: Bueno, ja passa això, eh? I per aquí?
7: 10.
0: 10, eh?
1: Sí, jo crec que en general...
0: Vaya bien quedes, que esteu sent, eh?
7: No,
1: sí.
6: I però un 9.
0: Un 9.
6: Sí.
0: Què li falta? A veure,
6: Bueno,
0: demana.
6: Amb la meva mare compartim més les idees, no? I amb el meu pare sempre estem discutint a veure qui té la raó, per bueno, tant.
0: Està bé, està bé. Mira, hi ha un estudi de fa uns anys, del 1991, deia, o sigui, ha plogut, eh? Deien que només un 11% de les discussions a casa eren pel repartiment de tasques. Ara, el 57% de les discussions són per això. O sigui, ha augmentat.
7: Sí.
0: Vosaltres, quan us discutiu, és pel tema aquest de les tasques de la casa... Tu fas que sí, Lluc.
7: Sí, sí.
6: Totalment.
0: Perquè no les compleixes. Però tens unes tasques assignades o no?
6: No és que no... Bueno, també no les compleixo, però sempre me'n donen a mi més que a la meva germana i això també no. M'enfada.
0: És injust. I per aquí, vosaltres compliu...
7: Bueno.
0: M'encanta perquè avui esteu fent cares de bueno, avui potser s'han de millorar algunes cosetes, eh?
8: Acostumo a complir per tard.
0: Vale, però ho acabes fent.
7: Igual.
6: Sí.
1: No, jo sí que ho faig, però no discutim. En plan, jo sé que ho he de fer... i ja està.
0: Bueno, està bé. Va, si us sembla, anirem a Patis Reals a escoltar a veure què opinen altres estudiants com vosaltres i després ho comentem.
7: Del 0 al 10, la relació que tinc amb la meva família la puntuaria d'una forma estranya, perquè els meus pares estan separats i doncs tinc la família dividida en dos.
4: Una nota de 9, perquè ens ho comentem, i ja siguin des dels aspectes més quotidians i fins als més personals, com si m'atrau una persona.
9: Jo em posaria a un 10, perquè ens portem superbé, ens agraden les mateixes coses i quasi mai ens barallem.
10: El 10 és impossible que existeixi, perquè sempre la gent discuteixes amb els pares per sigui la raó que sigui.
11: Li fico un 9, és bastant bona. Però, no sé, sento que sempre tot podria ser millor.
12: El 10 jo crec que tinc un 8 perquè ens portem molt bé i parlem de tot.
7: Un dels motius pels quals penso que a casa discutim és perquè tots som molt diferents i tenim pensaments diferents.
4: Per exemple, a mi m'agradaria fer-me una arracada. No em deixen ni fer-me un tatuatge.
11: Normalment són per tonteries, però ho discutim a un nivell que a vegades no veig molt necessari.
13: Sobretot l'ordre, i perquè jo sóc una miqueta desordenat.
9: I si reben un comentari negatiu dels profes de l'escola, pues, també em porto una bronqueta.
13: Bueno, pues malament, la veritat.
11: No bé, però normal al respecte, una opinió bastant neutra.
4: Doncs els meus pares el que fan és primer preguntar què ha passat, pare.

0: Veieu que hi ha alguna família que potser fica el nas massa i comença a defensar allò indefensable? Us heu trobat casos?
1: Sí. Totes.
2: Sí.
3: Sí. Tinc molts exemples. Un company que un dia va arribar a classe i li va dir a la profe: no, això no ho faré perquè la meva mama m'ha dit que no aprenc res amb això.
0: I com va reaccionar el profe?
3: La profe va dir: jo sóc la que decideix si tu fas això o no.
0: I t'has observat alguna cosa així també o què?
4: Jo normalment sóc jo el que fa aquest tipus de coses. No, jugué, però...
0: O sigui, tu vas amb una versió una miqueta esbiaixada del que has fet a classe perquè et defensin o perquè...
4: No. A
0: o
4: mi,
0: què vols dir?
4: Normalment, jo accepto els càstigs que em posen. Vull dir,
0: vale.
4: Sé quan ho he fet malament i quan no, però si algun cop realment sé que no ho he fet malament i ho trobo una mica injust, pues, li comunico a la meva mare i...
0: I quina mena de càstig després us posen a casa? Si heu fet alguna cosa malament, eh? Vull dir...
2: És que crec que mai he... Tipo, un parte o una incidència no, mai m'han posat.
0: Hi ha una reflexió a casa...
5: Sí, o sigui, normalment són coses de classe. Ja surten al grup del xat de mares, que totes en contra, i després la meva mare surt defensant a la profe, saps? Llavors reflexionem a l'hora de dir no, perquè aquesta mare diu tal...
0: M'agrada aquesta mare.
5: Sí. I això. Després jo el dia següent m'ho trobo i perfecte.
0: I creieu que el càstig és una bona mesura educativa, per exemple, per fer reflexionar, per fer canviar una mala actitud d'alguna persona de la vostra edat o no?
3: Depèn.
4: Sí, depèn molt del càstig.
3: Perdó.
0: Digues.
3: En el meu cas, vull dir que una cosa que m'enfada bastant és els càstigs sense previ avís.
0: Però no. Potser perquè s'ha fet una malifeta també sense previ avís, no? O no?
3: També, suposo.
0: Bueno. Descanses a paraules aquí, eh?
3: M'has pillat.
0: I tu, Lluc, volies comentar?
4: A mi no és que em castiguin molt, però normalment parlo més les coses que no pas que em castiguin.
0: I teniu la sensació que aquesta generació està com sobreprotegida? Perquè a vegades jo sento que us ha de cuidar molt, que s'ha de vigilar amb el que us diem... Tu fas que sí, Bianca?
5: Sí, o sigui, bueno, la meva mare sempre em diu: a la meva època, a veure qui s'atrevia a anar a parlar amb la professora.
0: I fa molta ràbia aquesta mena de comentaris, eh?
4: Molta.
2: Sí. O també el... jo
0: abans... I tenen molta raó.
5: Sí,
2: o el,
5: és que no.
2: Jo abans m'hem passat tot el dia al parc, i és com, ara no puc perquè hi ha més perill per així dir-ho.
5: Llavors... També és veritat.
0: I jo faig una pregunta. Teniu paga? Teniu paga mensual o setmanal?
2: No.
4: Jo...
5: Bueno.
4: Tenia, però ja no tinc perquè vaig començar a treballar fa poc i llavors ja van dir,
0: vale,
4: ja en tens prou.
0: N'havies tingut abans, per això.
4: Sí.
0: Vale. Clar, no, diuen, els estudis diuen que no s'ha de donar diners als fills perquè compleixin les obligacions, però que la paga pot servir una miqueta doncs, perquè vosaltres aprengueu el valor dels diners i també administrar-los, no? No sé, quants d'aquí... sabeu gestionar els vostres diners si us donen una paga? Sabeu gestionar això?
2: Sí.
0: I us poden castigar sense diners? Us poden castigar sense quedar-vos sense aquesta paga o no?
5: No, bueno, és que no és fix en el meu cas. En plan, m'ho donen...
2: Jo quan, si surto.
5: Sí, quan se'n recorden, em donen, i potser em donen, jo què sé, 40 euros, però clar, ja és molt. I, per exemple... Ara tinc estalviats uns quants perquè em vull comprar roba d'estiu. Llavors m'he d'esperar a la roba d'estiu i no em puc comprar res d'hivern.
2: Jo estic igual.
5: Sí.
0: I jo vull fer-vos una pregunta. Vosaltres sou iguals? Sou 100% vosaltres mateixos quan esteu amb les vostres famílies?
2: Sí.
0: Sí?
4: Sí, jo crec que sóc més mateix amb la família que a l'institut.
0: Sí.
3: El meu Jan amb la família és el Jan més Jan de tots.
0: Ah, sí? Ostres, això és boníssim. És que jo a vegades el que sí que percebo és que la gent canvia una mica. I la seva millor versió la dona als amics. Vosaltres no esteu...
4: Bueno, jo també.
2: Jo intento donar... Ui, perdó.
4: Els amics que tinc molta confiança, evidentment, sóc jo mateix, però així, a la classe, no. A casa salto, canto, i a l'institut, no.
0: I si sou... Els hi dieu sovint que els estimeu?
4: Molt.
5: Sí.
0: Mare meva, o sigui...
3: Jo és que soc molt carinyós.
0: Quin és l'últim cop que els he dit t'estimo, a veure?
2: Quan he sortit de casa.
5: Sí,
4: avui,
5: eh?
4: Sí, jo també.
3: Quan he sortit de casa.
0: El que ha de fer autocrítica com amb el fill sóc jo, que jo no ho dic mai. És fortíssim. No. I ara que ens hem posat una mica romàntics, els hi expliqueu els vostres amors i desamors? O...
3: Sí, sempre.
0: Sí?
3: Són els primers en enterar-se.
4: A mi em pregunten, però...
0: I no et fa una mica de vergonya?
4: Sí, però no els hi dic gaire.
0: Ah, o sigui, t'ho pregunten però no respons.
4: No gaire.
0: Va,

0: I tu, Noelia, ho expliques?
1: És que, o sea, les coses que em passen són, o sea, com que ja ho veuen i mm-hmm. com mai...
0: Què vols dir que ja ho veuen?
1: Tipo, mai passa com res novedós. Plan, mm-hmm. Per exemple, per Sant Jordi l'any passat em van com deixar una rosa a la, mm-hmm. a la taula i jo en plan, mira... I hacen com la bromita.
0: Però perquè era una rosa que tu havies rebut d'algú,
1: sí,
0: important.
1: Sí, que segueixo sin saber de qui és.
0: Oh, ostres, sí, roses
2: rosa
0: que...
2: anònima.
0: Roses anònimes, això és meravellós. I la resta teniu aquesta confiança també, com deia ella.
1: Sí.
0: Molt bé. Bueno, ens hem posat així una mica romàntics, si us sembla. Anem a escoltar diferents patis de Catalunya, també que ens expliquin i després ho comentem.
3: Jo crec que sóc un 8 com a fill, degut a que ho conto tot, no li s'ha amagut res.
4: Com a fill jo crec que sóc un 8 perquè no crec que faci coses dolentes i crec que em porto molt bé.
5: Un 7.5, no sé per què. Sento que podria ser molt millor del que sóc, però...
6: Un 8, em ficaria un 8. Tinc una bona relació amb els pares.
7: Ficaria jo com a fill i em posaria un 11 de 10 o un 10.
6: Quan sents les normes a casa les compleixes, no, la veritat és que això no, les compleixo i quan no les compleixo doncs hi ha un càstig.
7: Hi ha poques normes però sí, les compleixo. No tinc xerrades amb educació sexual, això que de moment puc començar a aprendre però de moment encara no vull saber-ne res.
5: Poc a poc ho estem parlant, poc a poc.
3: Sí que hi parlo amb els meus pares i per aquest punt és molt positiu la meva família perquè ho parlo de tot.
0: Teniu germans?
1: Sí.
0: Com és la vostra relació amb els germans?
1: Ara bona.
0: Són més grans o més petits?
1: És més gran.
0: I per què ara és més bona i abans no?
1: Perquè quan jo era petita ella estava en l'adolescència i llavors passava de la meva cara.
0: Vosaltres també teniu una relació així que ha anat millorant o que és complicada?
8: No. Bueno, jo tinc dos germans i un és 23 anys més gran que jo.
0: Uau.
8: I l'altre és 30 anys.
0: Vale.
8: Llavors... Sí. No, però és molt...
0: I amb ells els consideres més germans, amics, o en aquest cas tiets fins i tot?
8: No, són els meus germans.
0: Germans.
8: Sí.
0: Vosaltres teniu bona relació amb els germans. Els considereu amics?
9: Jo, sí. Abans,
0: ara,
9: sí. Quan érem més petits, la relació era com... Ens discutíem per tot i això, però com que jo he crescut i al final hem madurat una mica més, doncs ja...
0: O sigui, aquest és el que et va provocar el canvi cap a l'amistat, és que tu fessis que fossis més gran.
9: Quan ve que ella ja va com a punxar per discutir-nos, dic com, ho intento esquivar.
10: Jo és que una de les meves germanes és una persona molt extrovertida i per això jo, que també sóc una persona molt extrovertida, no m'hi costa tant. L'altra és més introvertida i per molt que me la segueixo estimant molt... segueixen havent-hi aquestes personalitats que són una mica xocants. I sorgeix alguna discussió, més de les que m'agradaria admetre, però tinc una bona relació amb ella.
0: Mentre escoltàvem els patis que hem anat allà a buscar, es parlava de l'educació sexual, no? I hi havia diferents opinions. Què en penseu vosaltres? Parleu a casa? És un tema que tracteu amb naturalitat? Que fa vergonya?
9: Sí, Lluc. Allà, bueno, jo a casa meva parlo sense filtre sobre això. Si tinc alguna consulta, els hi demano i hi ha confiança total.
0: Tu també, Jan.
10: Jo, respecte als temes sexuals, amb la meva família, estic molt obert. Inclús alguna vegada, alguna broma una mica pujada de to, alguna tonteria, que no és res. Però dius, aquesta naturalitat de poder fer bromes d'aquest tipus amb els meus pares, com si fossin amics... A mi em genera molta confiança.
0: I creus que això és habitual amb gent de la teva edat, per exemple, amb els de la teva classe? Que tinguin aquesta confiança de parlar de tot?
10: Ho dubto bastant.
0: I què creus, com creus que són les altres famílies perquè potser no parlin d'aquests temes amb els fills? Què haurien de fer perquè sí que s'obri aquest pas, no? Aquesta confiança? Si vosaltres també voleu comentar.
10: Wow, no tinc ni idea.
0: No. És a dir, com a famílies, què han de fer?
8: Jo crec que des d'un primer moment, no sé... A l'escola, quan es fa doncs, la reproducció, s'explica i tal, doncs la meva mare doncs, va dir ai, que esteu fent això? I em va començar a explicar i tal. Llavors ha de ser des d'un primer moment que els pares s'obrin perquè després els teus fills doncs, et parlin.
0: S'ha de ser una cosa naturalitzada des de petit,
9: sí,
0: no?
9: Sí,
0: llavors, de
9: sí.
0: Cop, vinga, parlem de sexe. No?
8: Jo tinc amigues que no li diuen res als seus pares perquè els seus pares no li han explicat res, llavors. Clar.
0: Quan és un tema censura des de principi, no? Doncs aleshores... I tu, Noelia, també en parles?
1: És que no surt mai com el tema.
0: No surt mai el tema, o tu no vols que surti el tema.
1: No, no, no, que a mi em dona igual, en plan, perquè la meva germana, llavors, o sea, la meva germana sí que fem bromes i tal, però com
0: però
1: que...
0: Però amb els pares mai... no, eh?
1: No, perquè no, no, en plan, no, no hi ha el context de fer la broma.
0: Quantes excuses, o sigui, que en realitat et fa vergonya.
1: No.
0: Por.
1: No, tampoc.
0: No vols parar-ho amb ells, simplement.
1: No, en plan, si surt el tema jo parlo sense problema, però com que vale, mai surt el tema...
0: Però com que no surt... O sigui, tu ja creus que ja les respostes ja les tens.
1: No, és que... No sé.
2: Ni tan sols l'havies
0: pensat. L'estic burxant avui, eh? Bueno, va, si us sembla, deixarem aquí el debat una estona, perquè ara entrem a la secció de les preguntes extremes, perquè a tots vosaltres us proposaré un dilema i haureu de triar entre dues opcions, la que més us agradi o menys us desagradi, perquè ja veureu que algunes... I si voleu, al final, me'n podreu fer també a mi alguna, de pregunta extrema. Va, comencem amb el Lluc. T'has preparat?
9: Sí.
0: Vinga, va. La pregunta és la següent. Trobar l'amor de la meva vida però que es porti a matar amb la meva família o trobar l'amor de la meva vida i portar-me jo a matar amb la seva família?
9: Portar-me jo a matar amb la seva família.
0: Vale, o sigui, la teva família que no la toquin, no?
9: Clar, home. I segurament... Sí, que la meva família no la toqui. Vale.
0: Vinga, Bianca, vaig amb tu. Tenir una família rica però que no em faci cas o tenir una família amb pocs recursos... però que em doni molt d'amor.
8: La segona.
0: La segona.
8: Tenim una família amb pocs recursos i que em doni... És que
0: et cuidin.
8: Sí, és que la meva família per mi és tot.
0: O sigui, que bonic, això.
8: La meva mare, jo crec que és la meva millor amiga, també.
0: Ai, que bonic.
8: Sí, sí, li Ostres. Explico tot. És, no sé, jo la veig i dic...
0: I tu creus que això sempre serà així?
8: Sí.
0: Ai, que bonic.
8: Sempre ha estat així, llavors.
0: I no canviarà, clar.
8: No, no.
0: Jan, vaig amb tu, eh? Vinga, passar més temps amb la meva família o passar més temps amb els meus amics?
10: Sent molt de carinyós cap als meus amics, més temps amb la meva família.
0: Oh!
10: Ja
0: això
10: que...
0: no vol dir menys tenir els amics, eh? Si no...
10: No, no, els meus amics ja saben que me'ls estimo molt. Però amb la meva família... No sé... no és
0: tu?
10: Que em senti més com... Soc més jo, clar. Soc més tonto, soc... Bueno, tonto soc a tot arreu.
0: Ets pallacete, una mica. Sí?
10: Sí.
0: Noelia, vaig amb tu, eh? Pregunta extrema. Si la teva família no et donés suport en una cosa important, seguiries el teu propi criteri o els faries cas?
1: Depèn del context i jo crec que...
0: No val la pena, eh?
1: Ah.
0: Una o l'altra.
1: Jo crec que faria el que jo crec perquè és com, si és una decisió meva que... Uh-huh. Com se dice? Que em contagi a mi, per així dir-ho.
0: Sí, i t'has trobat en aquesta situació que hagis hagut de decidir tu i potser no haver trobat el suport esperat o no?
1: De moment no.
0: No? Bueno, està bé, està bé. Va, doncs, si us sembla, jo crec que en aquesta edat el tema famílies doncs, és molt important. I jo us faig una altra pregunta. Creieu que els adults jutgen els gustos, per exemple, dels joves o no?
10: Sí.
0: Sí?
9: Sí.
0: Concretem, a veure, en què us heu sentit jutjats alguna vegada?
9: En la música.
0: Amb la música.
1: Sí.
0: Amb la música és que es nota molt que si no t'agrada una cosa d'ara, sembla que no l'entens, però clar, també hi ha diferents gustos, no, al final?
9: Sí, bueno, jo personalment escolto molta música i de tots els anys i de tots els estils, però sí que a gent de la meva edat que està tot el dia escoltant la mateixa música... Mm-hmm. Els adults els
0: també ho sentiu així, eh? Amb el tema gustos sí que us heu sentit
8: no.
0: alguna vegada. No, tu no. Tu notes que sí que respecten allò que
8: sí,
0: t'interessa...
8: que es van com modernitzant molt, en plan... Hi ha coses que... Hi ha vegades que la meva mare em parla d'un tren i jo... Què? Diu, no, sí, perquè la influencer aquesta porta tal pantaló que es comença a portar i jo. Mm-hmm. I jo ni m'he enterat, o sigui, no sé...
11: Que digues un tren, de veritat.
2: Estava en un altre lloc,
9: ara. Del vehicle, del vehicle.
0: I a vegades una cosa que també es diu és que les famílies quan volen com apropar-se... Els fills ho fan gairebé amb una mena de tercer grau, preguntant-te i avui què has fet, i avui que no sé què, i avui en qui has anat. Teniu aquesta sensació que es força tant... Tu en el teu cas no, perquè per el que deies, no? Però la resta teniu aquesta sensació que és com difícil que s'apropin perquè potser ho fan d'una forma molt brusca o no?
10: No,
1: no
10: perquè el que explica sóc jo, no cal que em preguntin.
1: Igual.
9: Sí, jo igual, explico sempre.
0: I us...
9: A vegades m'han de dir que calli, fins i tot.
1: Uau, sí.
10: A mi també.
0: I us donen espai per la vostra privacitat? Us miren el mòbil, per exemple?
9: No,
1: tinc un rol parental, llavors.
0: Teniu, vale. Sí, no, i teniu la sensació que teniu espai per la vostra privacitat o no?
1: Sí.
9: Sí.
0: Sí,
10: sí de sobre.
0: Però als pares que ens estan escoltant, què els diríeu? Perquè a més vosaltres parleu molt bé de les vostres famílies. Què podrien fer per apropar-se als seus fills? Aquells que potser no tenen aquesta relació tan fluida. Què els hi recomanaríeu?
9: Jo crec que si al final no li estàs molt a sobre i veu que li dones confiança, ja és un gran pas, vull dir.
0: Digues.
10: Fes-li un detallet. Perquè un dia que jo estava amb febre a gairebé 40 graus
0: però
10: i em ve el meu pare...
0: Un detallet vol dir una cosa material? Un regal?
10: Sí, un regal.
1: O preparar-li l'esmorzar.
10: Ja ho sé, és una tonteria.
0: Un materialista.
10: Però bastant. I què? Em va venir el meu pare. Em va dir, tinc un detallet per tu. Quan vaig sentir això, no m'importava. No em va importar
0: perquè
10: més.
0: Perquè tu només estaves veient el regal. Per això...
8: No.
10: És... Era un dia que em trobava malament.
0: I quin detall era? Que era tan...
10: Ah, no, em va donar una puga de guitarra, que em va encantar.
0: Bueno, ens agrada molt la música.
10: Sí, bueno, mira.
0: La resta, voleu dir algun consell?
8: Sí, jo crec que has d'intentar entendre el teu fill. Ja des de primera d'hora no li pots dir ai, és que ara amb això no pot ser, no sé què. No, perquè si no ja no t'explicaré res, no? Si no t'interessa, no.
0: I suposo que tampoc no pensar que és una extensió vostra, d'ells, no? Que no els esteu imitant, que sou personalitats totalment diferents, no?
10: No és un mini-mi.
0: Exacte. Va, si us sembla, deixem aquí aquest debat i ara entrem a la part sagrada de l'hora del pati, que és l'entrepà. El tenim aquí. Lluc, el vols obrir? Vols destapar-lo a veure de què és aquest entrepà d'avui?
9: Vale.
0: Vinga, va. Ja sabeu que aquest entrepà sempre ens descobreix un missatge, una situació que després haurem de reflexionar i posar-nos d'acord entre tots. A veure, pots llegir en veu alta aquest missatge?
9: Quan la Bruna està sopant amb la seva família, està seriosa, distant i fins i tot antipàtica. En canvi, quan està amb els amics, tothom la veu com la més divertida, espontània i propera.
0: Bueno, ja veieu, és una situació que pot ser bastant habitual. Segur que ho heu vist en els vostres amics, no? Que potser vosaltres són estupendos i, en canvi, a casa, més tancats, més reservats. Sí. Què li diríem a la Bruna? És just amb la seva família, per exemple?
1: És que hauria que veure la situació també de com a lo millor la família li trata.
0: Mm-hmm. Sí. Sí, que potser ella no està sent com és ella perquè tampoc no se sent a gust.
8: Claro.
10: Mm-hmm. Jo, el que anava a dir és preguntar-li quin problema tens amb la teva família.
0: Vale, està bé. La resta què li diríeu?
9: Jo que s'obri, que parli i que expressi també, perquè és el més important, no? Al final expressar i explicar és el que dona la confiança.
1: Sí.
0: I ara a la Bruna, per tant, ja tenim clar que hauria de doncs, intentar mostrar-se d'una altra manera, no? I veure que, no, com és la seva situació. Jo us faig una pregunta. Vosaltres heu tingut alguna vegada por de decebre a les vostres famílies?
1: Sí.
9: Sí. Sí.
0: Amb el tema estudis, per exemple, amb el tema... Amb què? Tots heu dit que sí, eh?
9: Amb els estudis.
1: Sí.
0: Amb els estudis.
9: Sí.
1: O amb l'esport.
0: En quin sentit, per exemple, tu tindries por de decebre'ls amb els estudis?
9: Que ja els he decebut, però no cal que els decebri més.
0: Va, o sigui, tu creus que poden patir si tu potser no acabes de provar alguna cosa?
9: Sí,
0: o...
9: sí.
0: I tu dius amb l'esport, eh?
1: Sí.
0: Perquè,
1: no sé, cada cop que vaig a competir, és com... Sí, ho faig perquè m'agrada molt competir i fer karate i tal. Uh-huh. Però, per exemple, si com que... si estic com a punt de llegar a quarts de final i de sobte perdo el combat, és com buah.
0: I sents, aquesta, sents com aquest pes de...
1: Sí, o sea,
0: segurament ells
1: ja
0: estan contentíssims igualment de veure't allà ja, competint,
1: ja
0: no?
1: Sí, o sea, ja no per mi, sinó també perquè és bastant lluny on hem d'anar de normal. Uh-huh. Llavors és com he vingut per res.
0: I en el tema del futur, per exemple, creieu que us pregunten molt pel vostre futur, fiquen massa el nas, volen que feu el que ells diuen o el que voleu vosaltres, no sé, i també el que observeu a classe, eh? Jan.
10: Jo, els meus pares, respecte al futur, sempre m'han deixat decidir el que jo he volgut, i és que jo sóc amb això potser un mal exemple, ja que Això que se sent sempre a les pel·lícules de ai, deberías estudiar medicina. Doncs jo vull estudiar medicina.
0: Bueno, està bé, eh?
10: I dius, doncs és una cosa que decep poc els pares, però tot i així, jo sé que els meus pares tant que mantenen tant com ho fan, els hi semblaria bé que fes el que fes.
0: Mm-hmm. I la resta?
8: Bueno, jo vull fer periodisme, però la meva mare, bueno, jo sóc, trec bones notes a mates i a ciències, i la meva mare sempre ha tingut com aquesta cosa de, ai, una filla científica. I, no sé, quan surt a la tele una dona de un premi de, jo què sé, ha descobert, jo, una medicina...
0: I admira tu una mica de raó, no?
8: Diu, mira, Bianca, diu, mira, tu podries estar allà, i jo, no, és que no, no m'agrada, però... En realitat vol que jo sigui feliç i que faci el que vulgui, però
0: està
8: sí.
0: Bé.
8: Sí, sí.
0: I una pregunta rapidíssima, eh? Teniu alguna afició compartida amb les vostres famílies?
1: Sí.
0: Sí? Sí. Com ara, per exemple, així ràpid, eh?
1: Jo què sé, la música.
0: La música.
1: Tenim un gust musical.
9: La música, també.
0: També...
8: Anar de compres.
0: Oh, molt bé.
2: També la música.
0: Molt bé. Va, doncs ara, si us sembla, encararem la recta final del programa d'avui i farem una cosa que a mi m'encanta, que és donar-vos l'oportunitat de castigar algú. Vale? Us proposaré quatre candidats que han dit alguna cosa que potser està una mica fora de lloc i haurem de decidir dels quatre a qui deixem sense pati. Esteu preparats?
8: Sí.
0: Sí? Ens haurem de posar d'acord, eh? Perquè haurem de consensuar la resposta. Va, anem al primer. El primer és el Manel, que diu...
10: Ui, Manel.
0: Vull que el meu fill estudiï el mateix que vaig fer jo i m'és igual si no li interessa. Una mica en relació al que estàvem comentant fa una estona, eh?
10: Molt malament, Manel.
0: Tenim a l'Eva. L'Eva diu... He prohibit a la meva filla que vagi amb les seves amistats perquè no m'agrada la pinta que fan.
8: Va.
0: Amb l'Eva heu fet tots una respiració continguda. Anem a l'Antònia, que diu... A l'últim dinar familiar vaig estar comentant amb els avis i els tiets les males notes del meu fill.
8: Uau.
0: I el Joan, l'últim... Si el meu fill arriba a casa amb notes més baixes d'un 9, ja es pot preparar.
9: Jo estic entre el primer i l'últim.
0: O sigui, el primer és el Manel.
9: El Manel, jo.
0: Allò el futur del Manel, que li és igual, que vol que faci el mateix. I l'altre, quin era? L'últim. El de les notes d'un més d'un 9, menys d'un 9, fatal.
8: És que, bueno...
0: Però amb la resta també rebufat, eh?
8: Amb el que... Amb el Xavi crec que era...
0: O sigui, el Manel era el primer, el que volia que estudia el mateix. L'Eva era la de prohibir a la filla que vagi amb les amistats. L'Antònia és la de comentar les notes amb la família. Aquest és molt xungo, eh?
10: Sí, home. És que això és xunguíssim.
8: No, home, és que això de fer... Parlar d'una cosa personal en un dinar familiar, en plan, no...
0: Jo sempre penso que quan arriben les vacances de Nadal, després de les notes, aquí ha tingut un mal trimestre, pringa, aquell Nadal pringa. Perquè es comentarà només això. I és una... I és un error, jo crec. Per tant, aquí deixem sense pati al Manel, a l'Eva, a l'Antònia o al Joan.
10: És que entre el tercer i el quart.
0: Entre el tercer i el quart, va, decidim.
9: El tercer quin era?
0: El tercer, l'Antònia.
8: És que el primer. És que todos.
0: Podem fer una excepció i castigar uns quants,
9: jo, personalment, el Manel...
0: El Manel és el que no...
9: Que vol que estudiï el mateix, no? Doncs pues jo, el meu pare va estudiar mecànica, no? Per exemple... I si ara em digués que m'hauria de posar a estudiar mecànica, quan a mi m'encanta tot l'artístic, que no té res a veure...
10: És que...
9: Em faria mal.
0: La resta està d'acord que el Manel...
10: Perquè els càstigs han de ser limitats.
0: Ja. La resta està més o menys d'acord que el Manel... Que deixi el seu fill estudiar el que vulgui, no?
9: Sí.
0: El deixem sense pati.
8: I això encara passa, eh? Tot i que no ho sembli.
0: I tant que passa.
8: Sí, és que... Bueno.
0: Va, doncs ara sí que estem a punt d'acabar el programa i us demanaré que us quedeu amb un titular, amb una frase de tot, allò, de tot el que hem comentat, no? De la relació amb les nostres famílies i amb què us... Que una reflexió, amb què us quedeu?
1: Que la família ho és tot.
0: La família ho és tot. Bonic, això. Lluc, amb què et quedes?
9: Que... També, que la família... s'ha d'estimar, sobretot. I que t'has de... Si trobes que tens una relació distant, doncs apropar-t'hi perquè val la pena.
0: Missatges bonics, eh? Tu, Bianca, amb què et quedes?
8: Doncs que la família, doncs, cadascú ha de donar el 100% i que intentar, doncs, apropar-se al teu germà, al teu fill, perquè és l'únic que tens i això, explicar-li les teves coses perquè al final seran persones, doncs, que no et jutjaran i que et podran ajudar. Exacte.
0: Que bé. Sí. I tu, Jan, amb què et quedes?
10: Ni tu tries la família, ni ells et trien a tu. Així que amor incondicional per tot arreu.
0: I amb aquests missatges jo trobo que és una molt bona manera de tancar el programa d'avui. Gràcies, Jan, Bianca, Noelia i Lluc, pels vostres comentaris i per la vostra sinceritat. I gràcies a qui ens escolteu. No us discutiu gaire a casa i feu una abraçada a la família després d'escoltar aquest podcast, que semblava molt bé una miqueta de contacte humà. I ara sí que sí, l'hora del pati s'acaba, tothom cap a classe i fins ben aviat.

0: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: La xarxa de comunicació local. Paraules habitables.
2: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
1: Farigola. Mata de la família de les labiades, molt aromàtica, de fulles oblongues i petites i flors bilabiades, rosades, violàcies o blanques, en inflorescències terminals, freqüent a les timonedes i als matollars mediterranis, de la qual s'obté el timó.
0: En aquest Paraules Habitables recuperem la botànica del Termcat, l'Antònia Julià, per parlar d'aquelles plantes que els humans hem fet servir al llarg de la història per les seves propietats. D'aquí que el terme que hem escollit sigui farigola, que, atenció, a la web del Termcat acumula fins a 57 noms.
3: Oh! Per la farigola i, per exemple, per l'albercoquer i pel presseguer, què passa? A la pàgina on tu vas entrar et correspon a un diccionari que es diu Noms de plantes, Corpus de Fitonímia Catalana, que és una obra que, descriptiva, que conté tots els noms recollits i documentats en obres de confiança per les espècies de plantes i arbres de Catalunya. I hi ha plantes per les quals hi ha una gran quantitat de sinònims, fins i tot diríem el que tècnicament en diem geosinònims, que vol dir que són sinònims vinculats al territori. En el cas de la farigola, hi ha una part del territori de parla catalana que en diu farigola, però hi ha una part molt important que en diu timó. I, de fet, a partir de timó, que ve del Timus vulgaris, que és el nom llatí, formem el nom de les formacions vegetals, que serien les timonedes, i també el nom de la substància aromàtica majoritària que conté la farigola o timó, que és el timol, i que li dona les propietats medicinals i remeieres conegudes.
0: Farigola i timó amb les seves múltiples variants, però també altres opcions més creatives i divertides, com herba pixadora, raïm d'os o pometes de pastor.
3: Bé, probablement de l'enginy popular, moltes vegades tenen un component metafòric o de similitud amb altres noms ja existents. Bàsicament, el que vam veure és que hi ha deformacions fonètiques boniques vinculades a les parles locals i fins i tot a microterritoris. Però també hi ha aquesta altra gran font de varietat, que seria justament això, les metàfores. Pometes de pastor, doncs potser perquè les flors acaben formant capítols que semblen com una poma petitona i que en un moment determinat potser el pastor se'n fa una sopa, la sopa de farigola.
0: Antònia, i per què passa això? Que hi hagi plantes amb tants noms.
3: Pot passar per múltiples raons i per cap. És a dir, que és molt difícil de pronunciar-se amb contundència, de dir això ha estat degut a... Perquè, per exemple, les plantes d'ús ens pot semblar que estan més consensuades, però hi ha el cas del blat de moro. El blat de moro rep molts noms segons la zona, com a blat d'indi, blat de les Índies, dacsa, moresc, panís... I encara si entrem a parlar dels noms de les parts de la panolla, trobaríem moltíssims noms més. És més freqüent que hi hagi molts noms que no pas que n'hi hagi un de sol. Per exemple, el cas de romaní romer, on hi ha molt poca variabilitat, és menys freqüent que el cas de la farigola o timó, faringioler, buixeringa, en què hi ha tanta variabilitat.
0: Una altra flor col·leccionista de noms és la rosella, oi? Quants en té?
3: Moltíssims noms, i que són noms els ètims dels quals poden estar relacionats amb, fins i tot amb un joc infantil. Qui no ha jugat al joc del gall o gallina obrint una flor encara no oberta de rosella, que si és un color és gall i si és un altre és gallina. En el cas de gall, podria tenir relació amb la cresta del gall, però de gall a gallaret... Gallaret és un estendard vermell. I d'aquí a un altre nom, republicans, que es documenta també en el territori perquè és de color vermell. És a dir, que els fils que uneixen la història de les denominacions són fantàstics, de vegades una mica entortolligats.
0: Però tornem als usos de les plantes. N'hem anat descobrint propietats amb el pas del temps, però hi ha unes quantes que sempre ho han posat fàcil, a humans i a insectes.
3: Totes les que formen la flora mel·lífera, és a dir, aquelles plantes que fan nèctar o pol·len en quantitats suficients perquè les abelles i altres insectes el puguin recollir i transformar en mel, en pròpoli, en gelea, en cera, etc. Són unes plantes molt importants perquè afavoreixen la biodiversitat i actualment també serveixen com a indicador de la salut dels ecosistemes perquè les abelles estan realment en perill a nivell mundial. I a Catalunya en tenim de molt xules, d'espècies mel·líferes. Per exemple, el romaní, la farigola, l'esbarzer, que fa una mel de multifloral molt bona, o el bruc, la mel de bruc, però també tenim arbres com el castanyer, el tiler o les acàcies. És a dir que per les persones que volen conèixer la flora d'un lloc, la flora mel·lífera ofereix una oportunitat bonica de veure com col·laboren les abelles i les flors en benefici dels humans.
0: Doncs, mel·líferes o no, repassarem algunes de les plantes que ens aporten beneficis. Remeieres, en diuen.
4: Abelleta vola per la farigola. Abelleta vola pel farigolar. Jacint Verdaguer.
3: De la farigola, que és una planta de la família de les labiades, que són unes plantes aromàtiques que contenen substàncies i essències amb propietats remeieres o medicinals reconegudes, però que també tenen usos gastronòmics. En el cas de la farigola, amb el timol, per exemple, es pot fer l'aigua de farigola per netejar per les seves propietats asèptiques, però que a més en fa una sopa boníssima que diuen que a més té propietats bones per la microbiota, i això és un saber antic que s'ha anat transmetent.
5: Per una flor de romaní l'amor daria, per una flor de romaní l'amor d'unir. Josep Carner.
3: Igual que la farigola, el romaní, que també és una planta labiada, amb essències, fa molt bona olor. El romaní el que té és que té una floració molt àmplia, per tant, el podem trobar florit a l'hivern, cosa que no passa tant amb la farigola, i l'utilitzem, per exemple, per fer alcohol, per fer frega, per aquestes propietats remeieres que té, però també el posem en les barbacoes perquè doni bon gust a la carn.
4: La sàlvia, el romaní i la sajolida, amb ses fragants olors, sembla que em criden refrescant ma vida. Som les mateixes flors. Francesc Camprodon.
3: La sàlvia és una planta salvífica que ens ajuda. És una planta que té propietats remeieres molt reconegudes, que també s'utilitza en gastronomia. Es fa servir, igual que el marduix, en la preparació d'adobs per olives o per fer sopes. Totes aquestes plantes, la sàlvia també és una labiada, una d'aquestes plantes amb essències.
6: Té l'espígol calla de resplendor, com si tot ell esdevingués olor, i ens reca de deixar-lo tan endins del vent i dels camins. Jaume Gelet.
3: L'espígol o barballó, que aquí, quan parlem d'espígol, hi ha una confusió realment, perquè a nivell macroscòpic les espècies es poden assemblar, l'espígol, que té aquesta olor tan característica. Hi ha zones on diuen lavanda, però hi ha d'altres zones on la lavanda designa una planta similar. En aquest cas, potser no estaria tan indicat pels usos gastronòmics perquè té un component molt fort, però, per exemple, jo ho he vist anunciat per posar a dins de ginebra. Gent que es pren un gin tònic, se'l pren amb una miqueta d'espígol.
7: Em plau d'atzar, d'errar per les muralles del temps antic. I a la costa de la fosca, sota un llorer i al peu de la font tosca, de remembrar sallut, setge i batalles. Josep Vicenç Foix.
8: El llorer, en aquest cas, estem parlant d'un arbre, no pas una planta aromàtica menuda, sinó d'un arbre, amb unes fulles, sobretot, molt aromàtiques i enganxoses, i que s'ha fet servir en adobs perquè dona molt bon gust i s'ha fet servir també per preparats medicinals. Però, en alguns casos, el llorer seria un exemple, aquestes plantes remeieres o medicinals s'han de dosificar, no es poden donar alegrement. El llorer a algunes persones els hi pot causar alguna reacció estomacal indesitjada. Cal mesurar-ho.
7: Vola lluny, plomall de flor, cor de vent, ales de gasa. Puja amunt pel cel d'estiu, cerca espai i nova casa. Lola Casas.
8: La dent de lleó és una planta que diem ruderal, o sigui que creix per les vores dels camins, que a pagès s'ha fet servir molt. La dent de lleó pixallits, a molts llocs en diuen. S'ha fet servir per fer unes amanides boníssimes, tradicionalment. És una planta que en alguns estadis deixa anar una mena de suc blanc, que els sucs blancs ja és un avís. Allò que sigui tan blanc vol dir que hi ha persones o animals als quals allò els pot causar una certa reacció urticant. Però en principi hi ha moltes amanides avui dia de pixellits i no, en les fulles no es produeix aquesta reacció.
9: Pel braç no us dono una figa, que sembla que viró de viga i el porteu mal estès. Es necessitaria ortiga que el nervi us estengués. Ai, marquès, marquès, marquès, d'engany sou farcit i ple. Guillem de Berguedà.
8: L'ortiga, o pica-pica, o pica-picots, també és una planta que té molts noms. Té propietats, a banda de les sopes d'ortiga, que són molt bones. Clar, el nom fa una mica de cosa, perquè penses, ai, m'ho prendré i això em farà... No, no, és boníssima. Una sopa d'ortiga ben preparada és sensacional. Però també s'ha fet servir en preparacions, per exemple, per la pell, qüestions dermatològiques. Sí, sembla que no. L'ortiga, com el seu nom indica, és urtica dioica, l'espècie més comuna. És urticant, o sigui, produeix aquella reacció, però... La substància que contenen els pèls urticants, convenientment preparada, pot produir efectes beneficiosos.
10: I no n'hi ha prou amb no respirar?
8: A veure, el no respirar sembla que, no, que la sensibilitat disminueixi, potser en aquell moment no et pica, però quan tornes a respirar ho notes. O sigui, això és una llegenda rural.
7: Heura que m'envaeixes el ventre i la follia. Freu entre el vel i l'aigua, ennuvolat de foc. T'estim. Sóc la pluja que amara l'enderroc, d'on tenàs s'obre un fruit amb colors d'alegria. Maria Mercè Marçal.
8: L'heura és una planta que, a banda de ser una espècie silvestre, moltes vegades la plantem als jardins per entapissar els murs. I té unes flors molt poc vistoses, que en principi no fan res, però... A partir de les fulles, sobretot, i dels fruits, tenim substàncies, l'hederina, que tenen propietats vomitives i purgants. Llavors, s'ha de fer servir amb molta prudència i sota control mèdic. Però podem gaudir, mentrestant, de tenir-la entapissant un mur, que normalment serveix perquè els ocells hi facin niu o s'hi amaguin insectes.
7: Àrnica, calèndula, naftalina i càmfora. Eren quatre fleumes, quatre bledes solellades. Eren com flors trèmules, frèvoles i pàlides. I malgrat l'estènia, sempre ben empoleinades. Teresa Grau.
8: La calèndula, també coneguda com a boixar, que bona part del domini lingüístic, és una planta anual de flors entre groc i ataronjat. Aquí també s'hi barregen les varietats de jardí. Però bé, si ens referim a la planta silvestre, té unes propietats calmants que fan que, per exemple, l'ungüent de calèndula es faci servir per assuaujar inflamacions de la pell produïdes o per picades d'insectes o per cops o per cremades. part d'això, s'ha plantat molt en jardins perquè realment és una flor molt vistosa, de floració llarga i que està associada com al benestar i a la primavera.
0: I també la demanem a la farmàcia com a àrnica, no?
8: Àrnica és allò de la sinonímia que explicava, que fa servir un mateix nom per plantes que potser no tenen res a veure. La aculturació botànica que s'ha produït al viure a les ciutats i al estar allunyats del que és la vida, la natura. Moltes vegades la gent diu àrnica a la calèndula, perquè tenen aquesta semblança que són plantes de la família de les compostes, amb aquell botó floral de color groc ataronjat i unes fulles que també s'hi assemblen, i clar, la confusió està servida.
0: Doncs a l'àrnica, allò que és de l'àrnica, que no calèndula, i la lectura dels poemes a qui l'ha feta. En aquest cas, les companyes de la xarxa, com l'Anna Fortuny, la Carme de Fez, la Núria de José, l'Anna Ruiz, la Maite Polo, la Marta Pardell, l'Helena Puigdueta, l'Eva Corbacho i la Cristina Álvarez. Gràcies a totes.

0: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: L'hora del podcast. De 6 a 7, l'hora del podcast. Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat

0: Què engreixa més, l'oli d'oliva o la mantega? Tenint en compte que l'oli d'oliva es compon principalment per greixos, existeix la creença popular que engreixa molt. Doncs això és un fals mite. L'oli d'oliva no afavoreix l'augment de pes sempre que es consumeixi de forma moderada. Es tracta d'un aliment d'origen vegetal, de manera que no té colesterol. Això és un gran punt a favor per la cura de la salut cardiovascular. En comparació amb altres olis, com el de girassol, el contingut en àcids grassos monoinsaturats és molt alta, 70 grams per cada 100. D'ells, la proporció més gran correspon a l'àcid gras omega-9, que enforteix el sistema immunològic i redueix els nivells de colesterol. A més, té propietats antioxidants en ser una font rica de vitamina E. L'oli d'oliva és un aliment molt calòric i aporta 884 calories per cada 100 grams. La recomanació dels experts és consumir 40 ml al dia per gaudir de tots els seus beneficis. Per part de la mantega, hi ha diversos mites que és important desmentir. La margarina és més sana? Sempre s'ha fet creure que la margarina és millor per la salut que la mantega, però no és gaire clar si això és així. Alguns experts assenyalen que la mantega és més sana en no incloure greixos trans, mentre que altres asseguren que la margarina és més sana en tenir menys greixos saturats. La veritat és que totes dues tenen la mateixa proporció de greixos, amb l'única diferència que tenen una procedència diferent. També es diu que la mantega engreixa més que l'oli d'oliva. Això tampoc és així, ja que tots dos aliments tenen pràcticament la mateixa aportació calòrica. La mantega no es compon única i exclusivament de greixos. És un producte làctic, que s'elabora a partir de llet i que també compta amb olis vegetals. L'aportació calòrica de la mantega és de 717 calories per cada 100 grams. Per tant, la mantega aporta menys calories que l'oli d'oliva.
1: La xarxa.

Molt bon dia, amigues i amics. Aquí, Ràdio Molins de Rei, 91.2 de la freqüència modulada, com cada matí, comencem un nou programa de La Tenora, programa que dediquem a la sardana i a la música per a cobla. Us el presenta Pere Païssa. Comencem avui amb sardanes interpretades per la cobla Els Mongrins i sardanes dedicades a Ripoll, ciutat pubilla, de l'any 2003. Comencem escoltant Ripoll, Verd de muntanya, de Joan Vilajoliu, i després Bella Roser, sardana de Lluís Buscarons.

Hem començat avui amb sardanes dedicades a Ripoll, ciutat pubilla de la sardana de l'any 2003. Ripoll, verd de muntanya, una sardana de Joan Vilajoliu i després Bella Roser de Lluís Buscarons són les sardanes que hem pogut escoltar. Continuem amb la Copa dels Montgrins, amb una sardana de Miquel Tudela que es diu 50è aplec a Ripoll i després de Joan Amils, en Tet a la muntanya.

La cobla Els Mongrins ens acaba d'interpretar 50è aplec de Ripoll, de Miquel Tudela, i després aquesta sardana, una mica, diem-ne, diferent de les altres, En Tet a la muntanya, de Joan Amils. Bé, i ara, en aquesta primera part del programa d'avui, farem dues sardanes més dedicades a Ripoll. La que escoltarem ara es diu Agafem-nos les mans, és de la compositora Maria Teresa Monclús, i després Rosa de Pastor, del compositor Baltasar Maideu. Són sardanes interpretades també per la cobla Els Mongrins.

Hem pogut escoltar la cobla dels Montgrins amb les sardanes Agafem-nos les mans, de Maria Teresa Monclús, i Rosa de Pastor, de Baltasar Maideu. Bé, i ara la segona part d'aquest programa la dedicarem a sardanes que han sigut dedicades a municipis del Baix Penedès i seran interpretades per la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. La primera que escoltarem d'aquí un moment es diu Calafell i és de Jordi López, i després Constenca, d'Antoni Villasante. Les dues, doncs, són interpretades per la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Això serà d'aquí un moment.

Hem pogut escoltar la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, amb les sardanes Calafell, de Jordi López, i després Cunitenca, d'Antoni Villasanti. Bé, i continuarem ara amb sardanes dedicades a municipis del Baix Penedès, i ara escoltarem la Lloresenca, de Tomàs Gil i Membrado, i després Aire Fresc, de Mas Llorenç, sardana d'Agustí, Cuí i Grau. Sardanes interpretades per la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.

Hem pogut escoltar la Cobla Sant Jordi amb les sardanes La Lluresenca, sardana dedicada a Llorenç del Penedès, del mestre Tomàs Gil i Membrado, i després Aire fresc de Mas Llorenç, d'Agustí Cuí i Grau. Bé, continuem amb dues sardanes més dedicades a municipis del Baix Penedès, i ara escoltarem El Montmell, també d'Agustí Cuí i Grau, i després A Sant Jaume dels Domenys, sardana de Pau Sicart. Bé, i d'aquesta manera, amigues i amics, jo també aprofito per despedir-me de tots vostès. Fins demà amb un nou programa de La Tenora. Bon dia i bona hora.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Els bombers donen per estabilitzar l'incendi declarat ahir al nord del Parc Natural de la Serra de Collserola, Nou Barris. Durant la nit han aconseguit controlar el perímetre i el focus secundaris i la millora de les condicions meteorològiques amb menys vent i més humitat fa preveure que el foc es pugui donar per controlat aquest mateix dimecres. Les flames han afectat 35 hectàrees de Collserola, principalment de vegetació, i també han provocat afectacions en línies elèctriques de mitjana tensió. El foc també ha obligat a confinar preventivament veïns de Torre Baró i Ciutat Meridiana i ha provocat també afectacions al trànsit, rodalies, metro i autobusos. I pel que fa a la mobilitat, la retirada de dos camions accidentats ahir a la P7 a Mont-roig del Camp deixa la via completament tallada i es fan desviaments per l'S-281. També la retirada d'un altre vehicle accidentat a la BB-5224 a Sant Pere de Torelló també deixa desviaments senyalitzats. També un accident a hores d'ara a la C-58 a Badia del Vallès deixa un carril tallat en aquest punt i a banda encara ara hi ha afectacions per inundacions a la 7 a Vilaseca. I de fet, Tarragona i altres punts del Camp de Tarragona fan balanç dels danys de la forta tempesta del dilluns. A la capital es van registrar 77 litres per metre quadrat en 3 hores i unes 400 trucades al 112. Hi ha hagut arbres caiguts, afectacions al subministrament elèctric i desperfectes en càmpings, mentre els serveis municipals treballen encara per recuperar la normalitat. En aquest sentit, una mare i una filla continuen en estat crític pels aiguats del dissabte a Roda de Berà. Totes dues van resultar ferides en quedar atrapades sota un mur que va cedir al port de Roda de Berà per la intensa tempesta. La noia va resultar ferida crítica i la mare ha anat empitjorant des del dissabte. I un ciclista mort aquest dimarts en una caiguda a la via C-147 al terme municipal d'Alta Àneu, al Pallars Sobirà. Per causes que encara s'investiguen, el ciclista va caure a la via i va acabar morint. Es tracta d'un home de 59 anys i veí de Tremp. Segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, des de principis d'any ja són 89 les persones que han perdut la vida a les carreteres, 6 dels quals eren ciclistes. I els treballadors del Consorci de Biblioteques de Barcelona decidiran a principis de setembre el nou calendari de mobilitzacions en el marc de la vaga indefinida que mantenen des del 26 de maig. Els sindicats denuncien que la negociació continua bloquejada i que no hi ha cap nova reunió prevista. I pel que fa al temps, avui tindrem un matí força ennuvolat i amb possibilitat d'algunes gotes, sobretot a bona part del territori, a l'Alt Pirineu i l'Aran. Hi haurà, això sí, més estones de sol. A la tarda els núvols marxaran i se'n posarà el sol amb algunes restes de nuvolositat arreu del país.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Xuclà, del carrer Major número 100, al centre Vila.

0: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i, si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
1: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
2: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
1: Un kit d'emergències?
2: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
3: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya. Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada.

joves, vespron, amables, benvolguts i mai prou ben ponderats sintonitzadors de Ràdio Molins de Rei, ja ha passat una setmana des de la nostra darrera trobada a les zones d'aquesta emissora i ja tornem a seguir amb la puntualitat britànica que ens caracteritza a fi de compartir un nou espai d'aquestes restes de sèrie que avui dedicarem a escoltar algunes cançons mai actuals relacionades amb les places, que, com tothom sap, són unes superfícies urbanes, obertes i públiques, normalment situades en la intersecció de dos o més carrers, sovint espais de reunió o celebració. Les places s'originen en l'àgora grega i n'hereten el ja indicat sentit de lloc de reunió per a la vida pública. Per això, sovint el mercat itinerant es fa a la plaça. També moltes places a Catalunya porten el nom de la plaça del Mercadal, fent referència al mercat que s'hi celebrava. Molt sovint hi ha una plaça davant d'un edifici important, com la Casa de la Vila, l'Església, la Catedral, un palau, etc. I ja, sense més preàmbuls, comencem musicalment parlant el nostre programa d'avui recordant una de les cançons que tenen el seu origen en la guerra hispano-marroquí de 1859-1860 durant el regnat d'Isabel II a Espanya i Mohamed IV al Marroc. Certament, en aquell episodi bèl·lic hi va haver una concreta batalla a la ciutat de Tetuán, entre l'exèrcit espanyol de l'Àfrica i l'exèrcit del Marroc per la possessió de la plaça. I després d'una setmana de lluites van guanyar els espanyols, que van també aconseguir la fi dels atacs a les ciutats de Ceuta i Melilla, així com la captura de la dita plaça de Tetuán. I dit això, el coro popular Jabalón ens interpreta tot seguit la plaça de Tetuán.

0: Una de les obres emblemàtiques de l'escriptora Mercè Rodoreda és La plaça del Diamant, una novel·la psicològica considerada per la crítica com la seva obra principal, que s'ha convertit en un clàssic de la literatura catalana de postguerra. Publicada per primer cop l'any 1962, ha estat traduïda a més de 30 idiomes i, concretament, el pròleg de la traducció a l'espanyol, el Premi Nobel de Literatura Gabriel García Márquez va qualificar l'obra com la més bella publicada a l'estat espanyol després de la Guerra Civil. La novel·la va ser portada al cinema l'any 1982 pel director Francesc Betriu, amb Sílvia Munt com la Colometa i Lluís Omar com en Quimet. De la banda sonora d'aquest film us proposo escoltar el tema principal interpretat per Ramon Muntaner.
1: Tens els ulls plens de paraules, la vida estesa al davant, aparador de joguines, cançons.

rosa per Sant Jordi i flors negres per a Tots Sants. Xerrameca de botigues, coloraines de mercat, olor de sofre i

orígens, la plaça ha constituït un òrgan biològic de la ciutat, incorporat a la vida de la comunitat com el seu espai més convocant. Ja des de la prehistòria, les barraques de la tribu es van agrupar en cercle. L'espai central va començar a complir la funció d'escenari de la vida comunitària. I dit això, és el grup Tequila el que s'incorpora a aquest nostre espai interpretant l'animada peça que du per títol Rock and Roll en la Plaza del Pueblo, un tema enregistrat l'any 1978.

El disseny de la ciutat clàssica grecorromana, que valorava especialment la dimensió pública de la vida urbana, concedia una importància central a l'àgora, com en deien els grecs, o al fòrum, com ho feien els romans, on se centralitzava l'activitat comercial, judicial, política i religiosa. En el cas de les ciutats que han sorgit d'un campament romà, encara es reconeix la seva presència en el punt de confluència de les dues vies principals, els Cardos i els Ducumanos. I ara, de l'àlbum 12.000 Lune, que els italians Lucio Dalla i Rosalino Selamare van enregistrar l'any 2006, us proposo escoltar Piazza Grande, una cançó que l'esmentat Lucio Dalla va interpretar al 27è Festival de San Remo, celebrat del 24 al 26 de febrer de 1972, assolint un discret vuitè lloc.

a l'Arenal, que, pel que he llegit, fa segles que va ser una mossada andalusina per passar a ser, després de la Reconquista, un escenari de duels i batalles, prenent-ne el nom Arenarium, que vol dir lloc de batalles, i que actualment és la plaça principal de la ciutat. Aquesta plaça ha tingut, al llarg de la història, diversos noms, com ara Plaza de los Reyes Católicos, Plaza de Fernando VII, Plaza de Isabel II, Plaza de la Constitución, Plaza de la República i Plaza de Alfonso XII. I en relació amb aquest particular indret urbanístic, la Paquera de Jerez va enregistrar l'any 1970 la cançó que tot seguit us proposo escoltar, Bulerías de la Plaza del Arenal.

la forma, la plaça pot ser quadrangular, com la plaça Roja de Moscou, irregular, com les places medievals, elíptica, pròpia del barroc italià, com la de Sant Pere del Vaticà, circular, com Piccadilly Circus, i semicircular o allargada. El més habitual és que tinguin un únic nivell, però també poden ser esgraonades, com la de la Mare de Déu a València. I posats a recordar places famoses, a més d'aquestes quatre que us acabo de dir, deixeu-me que us en digui unes quantes més, com ara les de Catalunya, la Reial i la de Sant Jaume a Barcelona, les de l'Ajuntament i del Mercat a València, la Major a Vic, Trafalgar Square a Londres, la de San Marco a Venècia, la de la Concorde a París, la Major, la de les Cibeles i la d'Oriente a Madrid, Times Square a Nova York i la Tiananmen a Pequín. I tornant al tema musical, que és el que realment importa d'aquest programa, he de fer esment del fet que, d'entre les cançons que conformen l'àlbum Depende, que el grup de Jarabe de Palo va enregistrar l'any 1998, ens va d'allò més bé per al programa d'avui, la titulada Plata de las Palmeras, que, si no hi teniu pas res a dir, cosa certament curiosa, perquè ara mateix qui mana sóc jo, sona ja.

0: Esteu escoltant restes de sèrie de Josep Lluís Revenga.
1: Sí, fa una estona us parlava d'una de les places emblemàtiques de Jerez de la Frontera. Deixeu-me ara que us faci 5 cèntims d'una altra, igualment important, de la ciutat eterna, és a dir, Roma. La plaça d'Espanya és una de les més famoses de la capital italiana. Pren el nom del Palau d'Espanya, seu de l'ambaixada espanyola davant de la Santa Seu i davant de l'Orde de Malta, destacant particularment la coneguda escalinata que s'enfila fins a l'església de Trinità dei Monti i la barroca font de la Barcassa. Doncs bé, inspirant-se en les noies que passejaven per aquesta plaça, el Lucho Gatica ens interpreta Les muchachas de la plaza de España, un tema aquest que forma part de la banda sonora de la pel·lícula Les ragazze di Piazza di Spagna, de l'any 1952, protagonitzada per Lucia Bosé i Cosetta Greco en els papers principals.

pobles denominats bàrbars per les civilitzacions mediterrànies van desenvolupar un concepte diferent de ciutat i d'espai públic. I, de fet, pel que he llegit, els autors clàssics que descriuen el seu urbanisme destaquen la seva condició poc comunitària en aquest aspecte, ja que, sense traçat de carrers o espais públics, es justaposaven les cases espontàniament en un espai aparentment desorganitzat. I ara, amb el permís del sempre admirat Pere Pahissa i del seu espai diari a aquesta emissora, La Tenora, us proposo gaudir de la veu de Salomé, que ens interpreta la bonica peça A la plaça hi ha les sardanes, obra del mestre Joaquim Alfonso amb lletra de Santiago Guàrdia, que la senyora del Vivo Cantando va enregistrar l'any 1971.

Si us ve de gust fer un viatget a Bordeus, de ben segur que podreu veure la Place de Grands Hommes, producte de la Revolució Francesa i emblema del luxe bordelès que va albergar durant 160 anys un autèntic mercat de productes frescos. Hi ha una cançó titulada justament Place de Grands Hommes, interpretada per Patrick Bruel, amb lletra de Bruno Garcin i música del mateix Patrick Bruel, publicada l'any 1989, que evoca un retrobament entre un grup d'amics, 10 anys després de veure's per darrera vegada, i els canvis que cadascú ha experimentat. En tot cas, i pel que he llegit, aquesta Place de Grands Hommes fa referència més aviat, de manera figurada, a la Place du Panthéon de París, on es reben les restes dels grans homes i dones de la nació. Sigui com sigui, el cert és que la cançó val la pena. Veureu que sí.

Seguim fent turisme, en aquesta ocasió travessant l'Atlàntic, concretament a la ciutat de Mèxic, on es troba la plaça Garibaldi, situada a la part centre-nord del centre històric d'aquesta ciutat, al barri de Lagunilla, famosa pels grups de mariachis i similars, amb el seu vestit típic i equipats amb els seus instruments musicals, es veu que, per molts anys, ha estat el lloc d'elecció per aconseguir un mariachi que canti o acompanyi una serenata en una festa de 15 anys o en alguns aniversaris, nits mexicanes i altres festes. De ben segur que us complaurà sentir el compositor i cantant mexicà Pablo César Támez, que ens interpreta justament Plaza Garibaldi.

0: ens estigui escoltant ara i digui, doncs vull aquest bar escolar, quins són els passos que han de fer per aconseguir-lo?
1: N'hi ha dues opcions. Una és trucar al 012 i amb l'idalo de l'alumne ja li donen o li envien per correu electrònic o per missatge.
0: Molt bé.
1: I si no, aquí a la botiga, si saben l'idalo, nosaltres mateixes podem treure'l per, per internet.
0: Molt bé, és a dir, que també els ajudeu a fer aquesta gestió per qui no tingui tanta habilitat per moure's per internet. Susana, ara en parlarem de com està funcionant, però més o menys aquí a Premià Festa, amb 60 euros, què poden comprar aproximadament o com podrien fer aquest pack escolar?
1: Vale, doncs, per exemple, poden comprar o una motxilla que va sobre els 30 fins als 52, o bueno, depèn, perquè si són marques conegudes ja
0: puja una mica,
1: una mica, però també tenim estuixos, material escolar on pot ser colors, llibretes, llapisos de colors o... Bueno, de tot una
0: mica. El que va dins de l'estuig, segurament.
1: Al final, això, nosaltres tenim això, però sí que tenim, per exemple, que jo crec que també és molt important el Vaporbay, que tenen llibres i que al final és el més important, no? Nosaltres aquí no tenim llibres, però...
0: Es pot complementar, és a dir, tu pots gastar una part, suposo, aquí i després continuar gastant
1: pots
0: una altra banda.
1: Pots gastar un val aquí, per exemple, perquè et fa falta una motxilla, però penses, ah, no, és que també necessito un llibre, no? Doncs vas al Vaporbay a una altra botiga d'aquí de Premià que tingui aquesta opció de gastar els vals escolars.
0: Molt bé, és a dir, que teniu diferents oportunitats per poder-los gastar. Susana, com ha funcionat fins ara? Ara segurament aquest any encara doncs, és d'hora per veure com ha funcionat, però les anteriors edicions, esteu satisfetes del funcionament i del resultat que us ha donat també com a botiga?
1: Sí, fins ara estàvem molt contentes, però és veritat que aquest any estem tenint molts problemes perquè ja directament des de les escoles envien als pares que comprin per una plataforma, una super mega plataforma d'internet.
0: Sí.
1: Llavors directament els pares ja es queden allà. Si no això, també les grans empreses multinacionals com pot ser la Bacus o el Corte Inglés estan fent campanyes supergrans i molt
0: massives,
1: desleals,
0: no?
1: També perquè ofereixen regals a canvi de que et gastis el val escolar allà. I clar, això al petit comerç ens fa molta... No, o sigui, no podem competir.
2: Clar. Queda feta la reivindicació, doncs, de consumir el petit comerç. Ens la fan des de Premià Media el company Manel Ferrer. Avui parlant sobre el val escolar, que ja tenim setembre, a l'inici de curs aquí a tocar. Vinga, va, que passem pàgina, seguim endavant. I avui, la proposta del podcast de Patrimoni, si ens ho permeteu, la fem des de casa, des de Tarragona. La companya Marina Pérez Got us vol convidar a fer una visita en un dels monuments més grans, cèntrics, potser no espectacular, però sí per dimensions, i a més, restaurat, rehabilitat, fa molt poquet. Estem parlant del Fòrum de la Colònia.
3: És difícil imaginar-nos qualsevol ciutat o poble sense el seu ajuntament, sense la seva administració o aquells llocs on poder anar i que atenguin a la ciutadania. Però, i si viatgem en època romana?

0: anem al Fòrum de la Colònia de Tarragona. Escoltem què diuen els historiadors Magí Seritjol i Jofran Roig.
1: El Fòrum de la Colònia l'hem d'entendre com el cor de la ciutat romana. Sempre estem acostumats a visitar la Part Alta, amb el gran fòrum provincial, amb les muralles, els grans monuments i tal,

0: però on se feia vida no era allí. La part alta era la part institucional, per dir-ho d'una manera, seria la zona de ministeris, no? Del govern. Al Fòrum del Colón hi havia l'Ajuntament, és a dir, hi havia el govern municipal de la ciutat, i al voltant s'articulava la vida quotidiana de la gent, amb botigues, amb aquest que no hem trobat, però segurament devia estar pels voltants, amb tota la part portuària, que era el que donava vida a la ciutat. Per tant, l'hem d'imaginar com el cor de la ciutat, és a dir, on bategava la ciutat.
1: El Fòrum de la Colònia és on la gent feia el dia a dia. A l'antiguitat, sobretot en època romana, la gent vivia al carrer, no s'hi estaven gaire estona a casa. L'activitat és sempre al carrer, socialitzaven molt. I el Fòrum és la zona del punt d'atracció on la gent hi anava a fer les seves relacions socials, econòmiques, polítiques, contractes comercials, fins i tot temes judicials, qualsevol cosa, i era el punt d'unió on totes les persones anaven a desembocar perquè era un centre on se reunien.
2: Si entrem en aquest espai, ara situat entre el mercat de la ciutat i diferents habitatges, podem veure sobretot columnes, algun mur i pedres. S'ha convertit en un espai per passejar.
1: El que actualment, quan tu visites el Fòrum de la Colònia, hi ha un espai que és la zona de la Basílica, com tu comentes, el tema de les columnes. Adossada amb ella hi ha l'Aedes Augusti, que és el tribunal. Al costat hi hauria la plaça de les Estàtues, que és una plaça de connexió entre la part posterior del Capitoli i la Basílica. També hi havia l'Aerarium, que és un altre edifici molt important en època romana, sobretot de temes administratius, perquè, és clar, per poder administrar i gestionar una ciutat necessites diners. I ja hi hauria l'Aerarium, que seria la zona on s'aguardien aquests diners per poder fer, doncs, pagar els operaris i per pagar la matèria prima associada a les reformes de qualsevol tipus d'un dia a dia de la ciutat de Tarragona. També hi havia, com dic, el Capitoli, hi havia la Ínsula i diferents vials. Per tant, sí, és molt complex i és una zona arqueològica molt rica.
2: La ubicació no és casualitat, tot i que avui dia els edificis ho fan difícil i costa veure el mar, en aquella època era molt important.
0: A més, estaven dintre un turonet, que era l'antic turó de la Ciutadella Ibèrica, que estava una miqueta més elevat, el que seria ara el carrer Sevilla i l'Eivissa, és a dir, aquella zona d'ahir, l'abans de la plaça de Toros, i aquella zona és un promontori que donava al mar. Per tant, des d'ahir, segurament veies tota la badia i el port romà, és a dir, que era un lloc estratègic de la ciutat i el lloc des d'on se divisava. Jo crec que la part més important, que és el port de Tàrraco, és el que va donar vida, va ser l'origen de la ciutat i el que va donar la vida a la ciutat fins ara. Encara seguim igual. Avui llegim notícies d'inversions al port, és a dir, que encara estem íntimament lligats a l'activitat portuària.
2: A més, també mostrava poder.
1: Quan, en època romana, quan tu vindries per mar, veuries el teatre, veuries més amunt el fòrum i al dalt de tot veuries el fòrum de la província amb el temple. Sí, és una situació i segurament de forma volguda, amb el sentit de fer buscar aquesta escenografia per tal de poder demostrar la importància de la ciutat. De fet, a l'antiguitat, els personatges importants que venien de Roma venien via marítima. I, per tant, es creu que aquesta seria la funcionalitat de tot aquest conjunt arquitectònic, així de forma esglaonada, amb aquesta escenografia arquitectònica, per tal de destacar la importància de la ciutat per a aquestes persones que vindrien de la capital, per poder demostrar, doncs, aquest orgull de ciutat, no?, per fer un bastant, bastant interessant. I també és una zona que estaria, el fòrum estaria en aquesta zona perquè també conserva a la zona de la plaça Ponent, és on hi haurien els accessos principals a la ciutat. És on hi haurien les portes d'entrada, per ser costat oest, però que connectaria perfectament amb la Basílica i amb diferents espais del Fòrum de la Colònia.
2: I els diners? Actualment, allò que més es conserva és la Basílica, però perquè ens fem una idea de la importància del lloc, era on es guardaven els diners.
1: Que hi havia també l'Aerarium, que és aquest edifici que estaria molt a prop de la zona de la Basílica, on ja se van documentar quatre retalls de planta rectangular excavats a la roca, amb un revestiment fet de lloses de pedra de Santa Tecla, i són com a caixes, excavada a la roca, com dic, de planta rectangular. Només ens faltaria les cobertes, la tapa de fusta amb un reforç metàl·lic i els diners a dintre, que serien destinats per això, per fer aquestes reformes, aquestes millores que la ciutat necessita.
0: A més, estaven dintre un turonet, que era l'antic Tudor de la Ciutadella Ibèrica, que estava una mica més a la banda, que seria ara el carrer Sevilla i l'Eivissa, és a dir, aquella zona d'ahir, la banda s'ha de passar a Toros, i aquella zona és un promontori que donava al mar. Per tant, des d'ahir, segurament veies tota la badia i el port romà. És a dir, que era un lloc estratègic de la ciutat i el lloc des d'on s'ha divisat jo crec que la part més important, que és el port de Tàrraco, és el que va donar la vida, va ser l'origen de la ciutat i el que va donar la vida a la ciutat fins ara, encara seguim igual. Avui llegim notícies d'inversions al port, és a dir que encara estem íntimament lligats a l'activitat portuària.
2: L'espai a poc ha anat canviant.
0: Pots anar a peu, s'ha guanyat molt d'espai peatonal, és a dir, la millora ha sigut considerable, molt considerable, amb la qual hem estat tots contents. I és aquesta idea que dic, de que el patrimoni a vegades hauria de servir també per articular un nou urbanisme. Un nou urbanisme vol dir un urbanisme més càlid, més humà, més pacificar les ciutats, és a dir, menys cotxes, més espais públics, i això en aquest cas s'ha aconseguit. Jo penso que ha sigut un encert total i felicito tota la gent que ha intervingut, perquè realment és un pas endavant molt, molt bo per la ciutat.
2: El principal objectiu és que tothom, com naltros, puguin entendre què era.
1: Perquè el Fòrum de la Colònia tenia problemes que no convidaven a l'accés. Hi havia unes parets molt altes, hi havia un tancament metàl·lic com que no convidaven, no? I el que s'ha fet és un espai obert, ampli, diàfan, en què, per exemple, tot el tancat perimetral és molt més, és com a més senzillet, i hi ha una, també hi ha una petita zona de parc, i s'ha facilitat, doncs, s'ha facilitat com voler facilitar l'accés, fer-ho una mica més lliure, que et convidi, que el monument et convidi a poder-hi accedir. Per això, per exemple, un dels accessos, bueno, l'accés que hi ha ara és a través del carrer Cardenal Cervantes, s'ha eliminat del carrer Lleida, perquè el Cardenal Cervantes coincideix amb un carrer que ja seria en època romana. Per tant, la gent, quan entra al fòrum, estaria caminant per damunt d'un carrer d'època romana, i el que hi ha ara és la fossilització d'aquest carrer. Per tant, és una manera de poder convidar a l'entrada, perquè s'ha fet amb una cota més baixa i s'ha fet volgudament per poder, per això, convidar la visita.
2: Tàrraco romana, un passat que demostra la grandesa de la ciutat.
3: Exemplificant d'aquest patrimoni ampli que tenim aquí a Tarragona, de la Tàrraco romana, doncs l'exemple o el punt que hem volgut explicar-vos avui és el del Fòrum de la Colònia, més que res, perquè ja us dic que està al centre de la ciutat, és un espai superampli, superdiàfan, com de pau i de calma, i tenim l'avantatge de que darrerament ha estat restaurat i, per tant, dignificat. Us recomanem molt, molt visitar Tarragona i la visita al Fòrum com a mínim. Seguim endavant. Ara el que toca és un apunt res, 5 minutets que dediquem a les mascotes, als peluts de la casa. Bé, fan patir, amb aquelles coses que es mengen i que no s'haurien de menjar. Si sabeu de què estic parlant, no? Herbes, plantes, objectes no identificats que en sé que els hi trobeu a la boca i els hi traieu d'alguna manera. Caca, fins i tot. Doncs vinga, anem a veure com podem evitar-ho, si és que és sa o no, per què ho fan. Tot això ens ho expliquen en el següent Doc Tips des de Calella.
4: Els que ens estimem els nostres peluts sabem que són els reis de la casa indiscutiblement, que nosaltres els volem cuidar i alimentar el millor que podem i que sabem. Però sovint els nostres estimats peluts, quan veuen una caca pel carrer, se la mengen. I també passa exactament el mateix amb les herbes. I per què serà? Creieu que hi ha algun motiu al darrere? Comprovem-ho.
5: Dog Tips.
6: Un espai amb consells pels nostres peluts.
7: Bueno, lo de menjar caca és una cosa que és instintiva, i si són...
8: Nacho Mediavilla, veterinari.
7: Desgraciadament hi ha gent que també... persones que també fan caca, llavors els hi agrada. És que és com... I les caques de gats, de gent que té gats a casa, també els gossos els agrada menjar-se les caques de gats. Bueno, per nosaltres és com molt repulsiu, però per ells és com molt... els hi agrada. Bueno, jo ho evitaria. Jo vaig tenir un problema precisament personal amb el meu gos, que va estar intoxicat per culpa de... i va estar hospitalitzat 16 dies en un lloc que se li van parar els ronyons, literalment. Llavors, era una caca d'un humà, no sabrem mai què havia menjat aquell humà, però algo pasó.
9: Moltes vegades molts gossos mengen caques perquè agafen i imiten a la seva mare de quan era petita.
8: Quico Baltrons, instructor caní.
9: I altres també ja és tema més veterinari perquè tenen alguna deficiència, però sí, es tenia que corregir. El tema herbes, sobretot a la primavera, que les herbes estan més fresques, hi ha gossos que li s'agrada molt fer-ho, perquè això ja és instint natural. Els gossos, a part de ser carnívors, sempre han menjat herbes. El que sí que és cert, que avui en dia a vegades hi ha gossos que han mort envenenats perquè s'han tirat pesticides i el menjar herbes s'han mort. Vull dir que és millor corregir-ho. També el tema d'espigues, això ja és tema veterinari, però ja també és dolent perquè una espiga pot ser mortal.
7: Les herbes ho fan molt per purgar-se, perquè tenen com ardor d'estómac. Llavors, jo els hi deixaria que se la prenguessin, clar, evidentment. A vegades ho fan una purga, a vegades inclús vomiten després de menjar-se les herbes, però una mica ho fan per molèstia. Clar, si ho fan molt i molt i molt, a vegades pot ser símptoma d'alguna malaltia. Clar, llavors igual se recomanaria igual d'anar al veterinari, fer una ecografia, mirar que no hi hagi res que se'ns escapi a nivell de... Però que moltes vegades és instintiu i no té per què haver-hi una malaltia. Vale.
4: El tema del morrió és sovint molt desconegut per molts de nosaltres, perquè d'una banda no volem que el nostre pelut pateixi, perquè ens l'estimem molt, i d'altra banda no volem que pugui fer mal a ningú, o li puguin fer mal, o que pugui menjar-se algun cos estrany del carrer. Però creieu que l'utilitzem com hauríem d'utilitzar-lo? Què creieu que s'hauria de fer?
9: Jo no m'agrada ficar-li molt riu per corregir que mengin coses, hi ha altres maneres de fer-ho. Però sí que és cert que alguns gossos porten molt riu, altres no. Llavors, a vegades molts dueños, amb els anys, diuen que el meu gos porta molt riu, llavors ve un altre gos que no està obligat a portar molt riu i li ataca. I aquesta és la dinàmica de molta gent, no? Llavors hi ha molts conflictes per això. Jo crec que més que portessin molt riu, tindrien que educar-se els gossos i passar uns tipus de test, i el que sigui apte, doncs el tindria que portar, el que no, no. Però no per norma general que depèn quina raça es porti en morrió. Això jo no ho veig bé.
7: Evidentment, jo la meva opinió és que el morrió l'hauria de portar el gos que no te'n refiïs que pugui mossegar un altre. Hi ha una llei de races perilloses que han de portar morrió per llei, però que moltes vegades aquests gossos són bons. Igual hi ha un altre que és més dolent que no és d'aquestes races. Llavors, però una mica jo et faria sentit comú.
9: A mi el que més m'agrada són uns que es diuen Baskerville. Hi ha diferents tasmarques, però que són bastant còmodes perquè el gos no pot mossegar ningú, pot beure aigua, inclús li pots donar recompenses en cas de fer-li un ensinistrament, i no són com aquests típics de tela que són molt incòmodes i que per l'estiu molts gossos realment ho passen malament.
4: Com podem fer que la mascota no se senti jutjada, atacada? Com podem fer que no estigui nerviosa i que se'l deixi posar bé i apretar com és correcte per no perdre el morrió en una passejada, per exemple?
9: Se li presenta el morrió, seria bo aquest morrió que és més pràctic i més fàcil, no pesa més, i durant uns dies se li dona una recompensa i que el gos mateix va ficant el cap a dins. I llavors el va recompensant i diversos dies, al final ell mateix se'l posa. I quan ja veus que has aconseguit això, comences a passejar amb ell, el vas premiant i en dos o tres dies el tens habituat al morrió.
5: Dog Tips.
6: Un espai amb consells pels nostres peluts.
3: Un espai de Ràdio Calella que ens aporta, doncs, això, consells molt, molt pràctics, només per als gossets, eh? Ja sabem que teniu més animals de companyia a casa, però en aquest cas està centrat el podcast en els gossos. Anem tancant programa 10 minuts i seran les 11 i ens falta passar ràpidament per l'agenda d'activitats del dia. També ràpidament saludem, com cada dia en aquesta hora, la Lídia Porta, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
10: Hola, bon dia.
3: Vinga, primera parada, Sant Joan de les Abadesses.
10: Doncs sí, Sant Joan de les Abadesses tenim el festival El Comte Arnau, i dins d'aquest festival hi haurà les visites dramatitzades que tenen el títol Els desitjos del Comte Arnau. Tot molt Comte Arnau.
3: Sí, sí, trobo que sí, i molt sensual, eh? Això dels desitjos.
10: I és un recorregut nocturn per allà pel Palau, amb actors i decorats, i la idea és, doncs, descobrir aquest espai gràcies al mític personatge de la mitologia catalana, que és aquest Comte Arnau, que, segons diu la llegenda, a conseqüència d'uns pecats que cometre, el van condemnar a vagar eternament per la terra amb el seu cavall. i Sant Joan de les Abadesses és un d'aquests centres on ronda aquest Comte Arnau.
3: Molt bé, doncs l'anem a conèixer allà, mira, avui mateix, no? A les 9.
10: Avui, a les 9, sí.
3: Molt bé.
10: Sí.
3: Visites dramatitzades, ens agrada que ens expliquin la història així com a, amb històries.
10: Diferent.
3: No? Sí, ens agrada. Vinga, i més a propet de casa nostra, de Tarragona, a l'Arbós, tenim festa major.
10: Sí, tenim festa major, avui és l'últim dia, però això no significa que no puguin haver-hi moltíssimes activitats per absolutament tothom. Hi ha festa de l'escuma, tobogan, un curs de dibuix, cinema a la fresca, petanca per a jubilats, un monòleg, partits de bàsquet, futbol, una ballada popular i un concert de jazz. Per tots els públics, així no es queda ningú sense fer res en aquest últim dia de festa major a l'Arbós.
3: A l'Arbós, que com tota bona festa major acaba, com deies, en festa de l'escuma, que això és sí, com a molt típic i clàssic de les festes d'estiu.
10: Avui... Jo tinc records de quan era petita, sí, a les festes del meu barri, de les millors experiències. Déu de Déu.
3: Jo crec que avui els hi plourà, però vaja, barrejarem espuma i aigua, que ja és això.
10: Sí, la idea és la idea.
3: Molt bé. Doncs vinga, i acabem amb la projecció d'un documental a Barcelona, si no el llegeixo malament. Sí, que ens du cap als anys entre 70 i 80. El documental el fan a Lleida, tot i que ens parla de Barcelona. Digues, Lídia.
10: Correcte, sí senyor. El Centre de la Panera organitza un cicle de cinema a la fresca que està dedicat a les subcultures o les disidències sexuals. I aquesta projecció que la parlàvem es diu Barcelona era una fiesta underground 1970-1983 i és de Morrosco Vila San Juan, i una cinta de l'any 2010 que ens parla doncs, de la contracultura i els moviments d'alliberament sexual que van estar a la ciutat comtal entre els anys 60 i els anys 80. I doncs el guai d'això és que abans de la projecció del documental hi haurà una presentació i després al final un col·loqui amb Morrosco San Juan, el director, per poder anar a parlar i ampliar una mica les idees. I això és avui a les 9 de la nit allà al Centre d'Art La Panera de Lleida, tal com us comentava.
3: Barcelona era una fiesta, ens l'apuntem. Underground, és el subtítol Underground 1970-1983. Ens l'apuntem també per tenir-lo en compte. De fet, tenim la versió tarragonina. Tarragona era una festa també, que ens parla més aviat tot aquest moviment contracultural molt basat en la llibertat d'expressió de gènere. Molt bé, molt bé. Doncs Lídia, moltes gràcies per aquesta agenda, com sempre, molt ràpida. Gràcies. Demà
10: adéu.
3: A veure si tenim més temps.
10: Sí,
3: gràcies.
10: Sí, a veure.
3: Adéu.
10: Adéu.
3: I també molt ràpid, marxem cap a Cardedeu simplement per tancar el programa d'avui. Jordi Mariscot, bon dia de nou. Quan i com fem esport a l'estiu?
11: Doncs mira, tenim un àudio de la Maria que ens fa la recomanació definitiva, crec jo.
12: A veure, jo crec que un dels grans esports mitjanament acceptables a l'època d'estiu és caminar, i caminar per zones tipus alta muntanya, o sigui, senderismes així d'alta muntanya, o prop de rius, o alguna cosa així que estiguis una mica fresquet, perquè és que si no és insuportable.
3: Però és que la Maria ve de fer el camino, és que clar,
11: exacte,
3: ho sabés caminar, Maria, clar, és que clar.
11: Fer esport a l'estiu i no passar calor, la solució és vés a un lloc on no faci calor. Clar que sí, així
3: clar,
11: jo també.
3: Ella fes el que vulguis. Molt bé.
11: Clar, no, caminant jo no l'atrapo, la Maria, ja t'ho dic ara.
3: Sí, però que va molt ritme ràpid, eh?
11: Ve de fer el camí, no porta un entrenament a sobre, clar, que, bueno...
3: Uns bessons, deu tenir uns bessons.
11: Exacte, sí, sí.
3: Molt bé. Jordi, no sé si vols aportar alguna cosa més. Crec que tenies una recomanació final, no?
11: Tinc un àudio d'un company de Banyoles, que ojo amb la seva manera de fer esport.
13: Hola.
3: Hola.
13: A mi m'agrada bastant fer esport a l'aire lliure i vaig cada dia, el que passa és que cada dia passa alguna
3: cosa. Cada dia passa alguna
13: cosa. Avui plou.
3: Jo el veig tranquil, aquest noi.
13: L'altre dia hi havia unes obres, no em volia fer mal. L'altre dia hi havia plaga de senglars.
3: No es pot. No es pot. M'estic deprimint. Deixem-lo. Sí, sí.
11: És una persona molt esportista, sí, que cada dia li passa alguna cosa i no el deixen fer esport.
3: Vinga, això pot passar també, eh? En fi, avui parlàvem d'esport, tanquem el tema. Re, 10 segons ens queden, Jordi, per avançar el tema de demà. Què ens pregunteu?
11: Demà, i ho tancarem aquí, descobrirem quina és la millor festa major de Catalunya.
3: En sèrio? La millor festa major?
11: Jo sé quin és.
3: Clar, és la de Banyoles, potser.
11: Exacte.
3: Clar. Jo diré que la de Tarragona, vull dir, si estem, així estem. Doncs vinga, demà duel d'emissores, busquem la millor festa major de Catalunya. Gràcies, Jordi, des de Cardedeu. Una abraçada.
11: Una abraçada, fins demà.
3: I sense més temps de més, que dir-vos adeu, que us esperem demà a l'Obert per Vacances a les 9 del matí. Gràcies del ball.
5: La xarxa de comunicació local.
14: Yo! Original Trendsetters, acompanyeixen again per l'estiu. Què dius, Cuca? Acabo d'hivernar sola, truquen Xalanoman. Digue-li que estem al Rio, amb tota la crio. Ja ho saps, una altra vegada al Samatun.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. La mare i la filla que van resultar ferides en queda atrapades sota un mur que va cedir al port de Roda de Berà, volíem dir, per la intensa tempesta del dissabte, han acabat morint aquesta nit a l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona. La situació de les dues víctimes havia generat confusió aquest dimarts quan l'Ajuntament de Roda de Berà va informar inicialment que se'ls havia retirat el suport vital. El consistori va arribar a decretar 2 dies de dol oficial i també havia previst un minut de silenci en record de la mare i la filla abans de les habaneres de les festes del municipi. Posteriorment, però, el Departament de Salut va precisar que totes dues continuaven amb vida. En un comunicat posterior, l'Ajuntament va lamentar profundament la confusió i va demanar disculpes per l'angoixa i el dolor provocat per aquesta informació errònia. Avui, un cop confirmada, la mort de mare i filla ha tornat a mostrar suport als familiars de les víctimes i han decretat un minut de silenci davant del consistori. I l'incendi de Collserola ha quedat estabilitzat després de cremar 45 hectàrees de terreny forestal, principalment arbrat i matollar del Parc Natural. Tots els confinaments s'han aixecat durant la nit i els 35 veïns desallotjats han pogut tornar a casa. Una vintena de dotacions dels bombers de la Generalitat continuen treballant amb els bombers de Barcelona per tal d'assegurar els flancs i controlar els focus secundaris. Escoltem ara Sebastià Massaguer, que és el cap de bombers de Barcelona, en declaracions a la xarxa, que explica què els preocupa ara mateix.
2: Tenim diferents punts d'emplaçament i ens preocupa principalment la zona de focus secundaris que ahir la tarda va llançar, sobretot amb una olla que ha fet entre Torre Baró i Ciutat Meridiana. Aquest és el punt on vetllarem al llarg del dia, que no tinguem possibles represes, i sobretot a les hores de migdia, que no tinguem més calor i s'aixequi una miqueta el ventet.
1: Els responsables de l'operatiu es mostren optimistes, però demanen prudència davant la previsió que al migdia augmentin les temperatures i també pugui tornar el vent. I pel que fa a la mobilitat, la retirada de 2 camions accidentats ahir a la P7 a Mont-roig del Camp deixa la via completament tallada, encara hi es fan desviaments per l'S-281. També la retirada d'un altre vehicle, la BB-5224, Sant Pere de Torelló, deixa desviaments senyalitzats i a banda també hi ha afectacions encara per inundacions a l'A7 a Vilaseca i també una avaria a la 2 a Cervera que deixa un carril tallat en aquest punt. I Pedro Sánchez compareixerà el 9 de setembre al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre la gestió de la crisi migratòria de Ceuta. El president espanyol ha registrat avui la petició 27 dies després de l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Xuclà, del carrer Major número 100, al centre Vila.

0: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
1: Hola.
2: Hola.
1: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre a un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
3: La de fora.
4: La de dins.
1: La que escriu.
5: I la que parla.
6: I la que parla.
1: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
7: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
8: He apuntat els vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar del català amb fluïdesa.
7: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
9: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
7: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns.
10: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
7: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
11: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi i ara 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

Estimats amics, aquest programa no lleva els maldecaps, però els fa més suportables. Aquest programa no us farà més guapos, però potser us alegri la cara. Aquest programa no és ni laxant ni diurètic, però us pot deslliurar dels mals humors. Remeneu abans, mentre i després de prendre'l, i manteniu-lo a l'abast dels infants. Aquest programa conté dosis elevades de música i no té contraindicacions. Benvolguts oients, sigueu novament benvinguts. Avui encetem programa amb unes paraules, un fragment, de les 7 lletanies de mort d'Antoni Morell, que diu: de sobte, per un carreró que voltava l'església, sentí una remor. Aparegueren dos agents del servei de policia, al mig, ell, i darrere, els altres dos guardians de la justícia. A la porta de l'església, per impedir la possible fugida del presoner, dos guardes més. Ell anava amb el cap cot, les mans amb les manilles al davant, sobre el sotaventre, afermats els peus amb dos grillons que tot just el deixaven caminar. Portava un jac negre de vellut, una boina suada que li amagava els quatre cabells. Quan l'havien anat a cercar, el trobaren endormiscat, i per això ara assajava de fregar-se els ulls a fi de netejar una mica les lleganyes que se li cargolaven a les parpelles. Havia passat una mala nit perquè havia menjat una truita de ceps, una concessió especial dels jutges, i un plat de ceba amanida que el feia rotar tot sovint i li enviava des de l'estómac una bilis agrosa. Havia passat la nit amunt i avall de la cel·la. S'endormiscà, ajegut a la palla, i així el trobaren els agents. Els jutges arribaren de l'altre cantó de la plaça, per un carreró estret, paral·lel a aquell pel qual ell caminava. Eren gent de cara roja, amb petites venes blavoses que s'espargien pel costat de les orelles i del nas, les quals, quan respiraven, s'inflaven com si volguessin explotar per buidar el seu contingut. Un parlava gabatxo, els altres la llengua vernacla, i a gairebé tots els penjava un caliquenyo cargolat que podia malament. Gambeto i tricorni, corbata, sabates negres, camisa blanca, segons demanaven l'ús i el costum més exigents. Per a tots els actes oficials, però fins i tot també per condemnar la gent a morir i per oxir aquell que havia matat un germà, sang de la seva sang, tal com havia dit un dels jutges, els dos fills de la mateixa Santa Mare. Amics, si avui som el dia que som i estem a l'hora que estem, això és original d'en Pasqual. Des de l'estudi Miquel Armengol de Ràdio Molins de Rei, al 91.2 de la freqüència modulada, la veu la posa Lluís Pasqual, i la lletra i la música les prenem dels millors.

Gönlük.

La vida és com una càmera. Enfoca el que és important, captura els bons moments, revela el millor i si les coses no surten com esperes, fes una nova foto.

Més lluny, sempre molt més lluny del demà que ara s'acosta. I quan creieu que arribeu, sapigueu trobar noves sendes.

Esteu escoltant Original d'en Pasqual. Acabada la primera hora, donarem pas als senyals horaris i us esperem després de les notícies d'aquí una estona. No marxeu perquè tornarem de seguida amb més música. Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Pedro Sánchez compareixerà finalment el 3 de setembre al Congrés per donar explicacions sobre la gestió de la crisi migratòria de Ceuta. La compareixença serà a les 9 del matí, una setmana abans de la data anunciada inicialment per la Moncloa. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, també compareixerà juntament amb 8 ministres més. Torres ha defensat la gestió del govern i ha assegurat que l'executiu no va rebre cap comunicació dels serveis d'intel·ligència que alertés de l'arribada de desenes de milers de persones a Ceuta. I per la seva banda, Junts per Catalunya tornarà a registrar aquest matí al Congrés la seva proposició de llei per delegar a la Generalitat les competències en immigració. La proposta planteja que la Generalitat assumeixi la gestió de les autoritzacions de residència, el CIE, les sancions i les devolucions estrangers, mentre que els Mossos hi col·laborarien amb la Policia Nacional i Guàrdia Civil en el control de fronteres, ports i aeroports. També preveu que Catalunya decideixi els perfils de treballadors contractats en origen i que els Mossos assumeixin funcions en la lluita contra el tràfic i l'explotació de persones. I la mare i la filla que van resultar ferides en quedar atrapades sota un mur que va cedir al port de Roda de Berà per la intensa tempesta del dissabte han mort aquesta nit a l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona. L'Ajuntament havia informat per error dimarts que havien estat desconnectades del suport vital, però posteriorment han confirmat oficialment les dues morts. El municipi ha decretat 2 dies de dol oficial i ha convocat un minut de silenci davant del consistori a les 7 del vespre. I l'incendi de Collserola ha quedat estabilitzat després de cremar 45 hectàrees de terreny forestal, principalment arbrat i matollar del parc natural. Tots els confinaments s'han aixecat durant la nit i els 35 veïns desallotjats han pogut tornar a casa. Una vintena de dotacions dels bombers de la Generalitat continuen treballant amb els bombers de Barcelona per tal d'assegurar els flancs i controlar els focus secundaris. Els responsables de l'operatiu es mostren optimistes, però demanen prudència davant la previsió que al migdia augmentin les temperatures i també pugui tornar el vent. I pel que fa a la mobilitat, la retirada de 2 camions accidentats ahir continuen afectant a l'AP7 a Mont-roig del Camp, que deixen la via completament tallada i es fan desviaments per l'S-281. També s'ha restablert ja la circulació a la BB-5224, en aquest cas a Sant Pere de Torelló, també per un camió accidentat. A banda, encara ara hi ha afectacions per inundacions a l'A7 a Vilaseca i també una avaria a la 2 a Cervera deixa un carril tallat en aquest punt. I Girona té identificats 800 gats que viuen al carrer repartits en 78 colònies i el 93% ja estan esterilitzats. L'Ajuntament ha aprovat un nou programa de gestió de colònies felines per tal de regular la cura dels animals.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Xuclà, del carrer Major número 100, al centre Vila.

0: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
1: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
2: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.
4: Aquest programa és una remissió.
5: Aquest programa potser no és original, és musical amb frases i cançons. Per escoltar-lo tothom cerca aquest dial, que és un canal de sensacions. Mentre el Montano mou les vies des de la sala de control, sona la tria que radia el Lluís Pasqual.

Totes les opinions són vàlides, però cal anar fins al moll de l'os i de les coses i no quedar-se en la superficialitat i els detalls sense importància.

Només us demano pau i llibertat per les dones i homes d'arreu i que el diàleg esdevingui l'instrument per assolir aquesta utopia.

Jo estimo, tu estimes, ell estima, nosaltres estimem, vosaltres estimeu i ells estimen. Tant de bo no fos gramàtica, sinó realitat.

0: Carolina.
1: No hi ha espectacle més bonic que la mirada d'un nen mentre llegeix.

Tenim tanta pressa de fer, d'acumular negocis, de fer sentir la nostra veu per un efímer instant en l'immens espai de l'eternitat, que sovint oblidem aquella única cosa de la qual totes les altres no en són sinó una part, és a dir, viure.

Desconfio d'aquelles persones que saben molt bé el que Déu vol que facin, perquè sempre coincideix amb els seus propis desitjos.

Des de Ràdio Molins de Rei, això ha estat original d'en Pasqual, gràcies a la música, als músics, als poetes i pensadors que han estat els nostres guionistes de luxe. Gràcies als companys que han tingut cura dels controls i, com no, gràcies a tots vosaltres, amables oïdors, fidels amics de la ràdio, que ens honoreu sempre amb la vostra confiança i companyia. Fins al proper programa quan tornem, perquè tornarem. Mentrestant, moltíssimes gràcies per somriure.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la 1, us parla Maria Lara. Pedro Sánchez compareixerà finalment el 3 de setembre al Congrés per donar explicacions sobre la gestió de la crisi migratòria de Ceuta. La compareixença serà a les 9 del matí, una setmana abans de la data anunciada inicialment per la Moncloa. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, també compareixerà juntament amb 8 ministres més. Torres ha defensat la gestió del govern i ha assegurat que l'executiu no va rebre cap comunicació dels serveis d'intel·ligència que ha des de l'arribada de desenes de milers de persones a Ceuta. I per la seva banda, Junts per Catalunya tornarà a registrar aquest matí al Congrés la seva proposició de llei per delegar a la Generalitat les competències en immigració. La proposta planteja que la Generalitat assumeixi la gestió de les autoritzacions de residència, el CIE, les sancions i les devolucions d'estrangers, mentre que els Mossos col·laborarien amb Policia Nacional i Guàrdia Civil en el control de fronteres, ports i aeroports. I la Generalitat crearà un bessó digital de 326 quilòmetres d'autopistes i carreteres de l'entorn metropolità de Barcelona per millorar la gestió del trànsit i de les infraestructures. El projecte impulsat pels Departaments de Territori i Interior i el Servei Català de Trànsit tindrà una inversió de 7,1 milions d'euros i un termini de 36 mesos. El sistema s'alimentarà en temps real de dades de comptadors, càmeres, vehicles connectats i dispositius mòbils i incorporarà intel·ligència artificial. I la mare i filla que van resultar ferides en quedar atrapades sota un mur que va cedir al port de Roda de Berà per la intensa tempesta del dissabte ha mort aquesta nit a l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona. L'Ajuntament havia informat per error dimarts que havien estat desconnectades del suport vital, però posteriorment ha confirmat oficialment les dues morts. El municipi ha decretat 2 dies de dol oficial i ha convocat un minut de silenci avui a les 7 del vespre davant del consistori. I l'incendi de Collserola ha quedat estabilitzat després de cremar 45 hectàrees de terreny forestal, principalment arbrat i matollar del parc natural. Tots els confinaments també s'han aixecat i els 35 veïns desallotjats han pogut tornar a casa. Una vintena de dotacions dels bombers de la Generalitat continuen treballant amb els bombers de Barcelona per tal d'assegurar els flancs i controlar els focus secundaris. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home el 24 d'agost mentre feia pràctiques de tir a la Galeria Esportiva Izquierdo de l'Hospitalet de Llobregat. Els treballadors del centre van trucar al 112 als vols de les 3 de la tarda i fins a la Galeria de Tir, situada al carrer del Cobalt, es van desplaçar diverses patrulles dels Mossos i ambulàncies. Tot i la ràpida intervenció dels equips sanitaris, l'home va acabar morint abans de ser traslladat a l'hospital. La policia catalana treballa ara amb totes les hipòtesis obertes. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Xuclà, del carrer Major número 100, al centre Vila.

0: Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.
1: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi i ara 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

Hola, això és Un món de músiques. Un programa presentat per en Jordi Mielet, que avui està de viatge, i Albert Pérez Puig, qui us parla. Gaudint d'ell, a les vies de so, Josep Montano.

Eric Condental ha estat el responsable de posar música, part d'ella, al món de Frida Kahlo, però el fil homònim Frida. I diem part, doncs, com és obvi, aquells que ja han vist el film ho han pogut comprovar, s'hi troben diverses peces d'origen tradicional o bé peces ja existents. Així doncs, els 24 temes recollits a la banda sonora original, 14 són creats per Condental. I justament són aquests els que escoltarem, si us sembla bé. De fet, en començar, ja hem sentit el tema que cobreix els crèdits finals de la pel·lícula. El seu títol és Burn in Blue, que Memos Len Azul va ser traduït en castellà, que interpretaven el brasiler Caetano Veloso, Veloso i Lila Downs. Va ser candidata als Oscars 2002 i no sé si en aquests moments recordar si el van aconseguir l'Oscar o no el van aconseguir. Els temes instrumentals compten amb una extensa col·lecció d'instruments, el piano tocat per el mateix Goldenthal, la guitarra de Francisco Pancho Navarro, l'acordió de Gil Goldenstein i Leonel Ángel López, la marimba de les percussions de Valerín Naranjo, percussions addicionals de Jamie Haddad, el saxo de Bruce Williamson, el cello de Garon Yalin i Richard Locker, un dulcimer, un instrument molt curiós original, un salteri, un instrument amb sons molt aguts, tocat per Billy Rulli, flautes de Harbin Strin, una arpa de Javier Martínez i Augusto Castillo i una harmònica de cristall de Cecilia Brauer. Són, però, gairebé tots els temes molt breus. De fet, la temàtica del film no requereix un suport musical especial. Mèxic té, ja de per si, prou forma musical com perquè s'imagin de fer invents. Goldenthal diria que no fa masses invents.

Benediction and Dream és el tema segon que hem escoltat. Aquí hem pogut comprar perfectament l'harmònica de cristall que obria el tema i aquest dulcimer, o diguem-ne una espècie com de salteri, que tancava aquest tema instrumental, de fet, molts instruments molt, molt, molt atípics amb el que és la música mexicana. La vida de Frida Kahlo es comença a desenvolupar, però per aquells que no hagin vist encara la pel·lícula, no entrarem en detalls. No és aquí el nostre programa el de desvetllar els secrets i els intríngulis d'una pel·lícula com aquesta. Però sí direm que hi ha vides de persones que cal ser tocats pels déus per poder-la sobreviure. La de Frida és una d'aquestes vides, diguem-ne, que ha de ser tocada per Déu per fer-la una sobreviure. I ella té una fixació, ja ho he dit abans a la cançó que començaven, la cama que s'eleva. És una fixació que té la Frida i que en aquest cas es fa amb exemple musical. The Floating Bed.

Frida té bastants desenganys en la seva vida, en el decurs matrimonial amb el mestre Diego de Rivera. Però fem d'enciclopèdia. Diego de Rivera, pintor muralista, va néixer a Guanajuato l'any 1886 i morir l'any 1957. Frida Kahlo era de Coyoacán i nascuda el 1907 i morir l'any 1954. Es va casar quan Frida tenia 22 anys, l'any 1929, amb el comunista Rivera, que llavors tenia 43 anys. Home apassionat per les dones, que estima la seva pròpia, però no li pot ser fidel. I en un d'aquests desenganys, Frida es talla la seva atractiva cabellera. Musicalment, Godental ho presenta així.

Autoretrat amb els cabells de terra. És, de fet, una pintura de Frida Kahlo on demostra com es talla els cabells en aquest desengany, un dels diversos que va tenir amb el seu marit Diego de Rivera. El següent tema, el Cova Azul, és cronològicament anterior. Molt anterior. Diguem que els temes inclosos en el CD no respecten massa l'ordre del film. Amb text de Hernán Bravo Varela, Lydia Downs, la cantant i la guitarra d'Ernesto Anaya, interpreten una mena de tango mexicà titulat El Cova Azul. És ballat en una festa dedicada a Diego quan començaven a festejar. Ballat per una de les amigues de Diego i

Alcova azul, i no precisament amb un quarto de color blau, sinó amb un quarto normal i corrent, i no recordo de quin color estàvem dintre les parets, Diego es declara a Frida. Però es declara d'una manera molt especial, el que cal afegir que per ella tot fins a la mort, menys de fidelitat. Solo tu.

Sobretot un dels temes de la banda sonora original de la pel·lícula Frida, dedicada a Frida Kahlo i Diego de Rivera. Anem ara a un dels fragments, també prou curtet, però el més sinfònic de tota la producció d'Elliot Goldenthal. El tema és The Journey.

The Journey, composició d'Elliot Goldenthal. Qui és Elliot Goldenthal? Doncs és un compositor de bandes sonores que, entre de les més recents, es compta també la banda sonora de la pel·lícula Final Fantasy, diguem-ne que és la versió cinematogràfica, no pas la versió per a màquines de joc, per cònsoles. És d'origen jueu, tanmateix com ho era Frida Kahlo. Ara un tema breu, molt breu, estrictament 44 segons, dedicat al suïcidi de Dorothy Hale.

D'aspecte tètric, dramàtic, la calavera, un símbol tradicional en les cultures mexicanes, fa ús de la força dels instruments de corda, d'un sentiment del ritme de l'harmonia quasi atonal, però molt adequat, però també alhora molt curt, la calavera.

Era la calavera. El leitmotiv torna a ser subtilment present a Portrait of el retrato de Lupe. La guitarra, l'acordió i l'arpa tornen a incidir en el tema principal. Una mena d'introducció, una breu arrencada per tornar a aquesta mena de vals mexicà i de nou, amb tota la corda, el tema principal.

Retrat de Lupe. Fantàstic. Un dels temes de la pel·lícula Frida, d'Elio Condental. Ara, amb una invitació pròpia dels rituals de morts de Tots Sants, Estrella Oscura ens situa en aquest ombrívol entorn dels cementiris i les calaveres mexicanes que configuren tota una tradició. No deixa de recordar-nos algun d'aquells càntics del Sacred Spirit, Estrella Oscura, la veu de Lila Downs.

Estrella Oscura. Ara és el moment del piano d'Elio Condental, amb un tema instrumental, tocat només per ell, amb el títol de Still Life.

Era Still Life, el piano Elio Coldenthal, el compositor de la banda sonora de Frida. I era un trio típic, arpa, guitars i veus, cantant la cançó Viva la vida, amb textos d'Hernán Bravo Varela, una de les poques cançons composades per el propi Coldenthal. El trio

Vive la vida amb el trio Marimberos, un tema de Godental amb textos de Hernán Bravo Varela. La partida torna a recuperar l'emotiv general de la banda sonora de Frida. De fet, és un moment concret de la pel·lícula on hi ha una relació entre Frida i Diego de Rivera amb el comunista Trotsky i l'assassí Mercader, que va tenir lloc en aquells moments en l'entorn de la vida social de Frida i Trotsky. No expliquem res més perquè també és molt interessant. Val a dir que en la versió original alguns dels temes es presenten seguits sense cap mena d'interval entre un i l'altre. Així és en aquest cas, però nosaltres els hem separat. En primer cas, escoltarem la sortida, The Departure, un tema instrumental, i després Coyoacán amb Variations, un tema amb variacions, que són dos temes instrumentals.

Amics, tenim en Montano una mica preocupat. Amb aquestes mans tan fines que té, no t'has equivocat, Montano. Eren dos temes que estan en la versió original seguides i que les hem separat amb un petit lapsus de silenci perquè els nostres oïdors poguessin comprovar que era el primer de Departure i el segon el Koyakan and Variations. Ja està explicat això, doncs aclarit. Diguem que la banda sonora original de Frida, composada per Elio Goldenthal, que és el que estem escoltant avui, és curta. Curta perquè s'inclouen temes mexicans tradicionals o prou coneguts. No podem deixar d'acostar la intervenció de Chabela Vargas. Canta en el film Frida dos temes, Paloma Negra, de Tomás Méndez, i La Llorona, de Luis Mars. Aquest darrer tema es repeteix. Lila Downs reinterpreta un de prou famós fent ús de la imatge de Chabela. Paloma Negra amb Chabela Vargas.

La Llorona amb Lily Downs i el mariachi juvenil de Tecatitlán en aquest programa dedicat al món mexicà de Frida Kahlo amb la música d'Elliot Goldenton. Ens tenim que acomiadar per avui, no tenim més temps. Recordar-vos simplement que Un món de músiques es repetirà diumenge a la nit, de 10 a 11 de la nit, a la sintonia del 91.2 de Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Ha estabilitzat el foc que crema el parc de Collserola des d'ahir a la tarda i que ha cremat de moment 45 hectàrees de terreny. Ja han pogut tornar a casa la trentena de veïns que havien estat desallotjats per la proximitat dels seus domicilis amb les flames. També s'ha aixecat el confinament dels barris de Torre Baró i de Ciutat Meridiana. Els veïns expliquen com han viscut aquestes últimes hores.
2: Mucho miedo, la verdad, porque yo estaba durmiendo y me levanté y claro, vi todo, o sea, salí a mi terraza, toda la ceniza, un montón de humo. Me tuve que mojar una camiseta y ponérmela aquí porque me ahogaba. Pero bueno, gracias a Dios ha parado y a ver si no vuelve a prender.
3: Todo se vive con histeria en estos casos, pero bueno, por parte tanto de un sector como el otro, la verdad, bajo mi opinión, bien.
0: És dimecres 26 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Moren la mare i la filla que van quedar atrapades sota un mur pels aiguats de dissabte a Roda de Barà, al Tarragonès. Sònia Kerr.
4: La força de l'aigua va tombar el mur que separava el carrer d'una finca privada i va caure a sobre d'elles. L'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol i 1 minut de silenci aquesta mateixa tarda. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha expressat el condol del govern.
5: Traslladar en nom del govern el condol i companyia cap a les famílies i amics de les dues víctimes mortals i també doncs, a l'Ajuntament de Roda de Barà doncs, per aquestes dues morts tràgiques.
0: Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre per informar sobre la crisi migratòria a Ceuta.
4: El president ha registrat aquest matí la petició i la Moncloa apuntava com a data el 9 de setembre, però la pressió del PP sumar-ho al PNB per obtenir explicacions immediates ha fet avançar la data gairebé una setmana. Paral·lelament, Junts ha tornat a registrar al Congrés la petició per delegar les competències en immigració a la Generalitat.
0: El govern impulsa un bessó digital de la xarxa d'autopistes a Barcelona per anticipar incidències i millorar el trànsit.
4: L'eina permetrà gestionar més de 300 quilòmetres de carreteres de l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona. Serà una realitat abans del 2029 i es podrà estendre a la resta de carreteres catalanes.
0: Creix la desigualtat entre els beneficis dels empresaris i els dels assalariats.
4: Els ingressos de l'empresariat augmenten 3 vegades més que els de les persones assalariades en els darrers 5 anys. Ho alerta un informe de la UGT. Òscar Riu n'és el secretari de Política Sindical.
6: Nosaltres no ens oposem que les empreses tinguin beneficis. Nosaltres ens oposem a com s'estan distribuint aquests beneficis a les empreses del nostre país i a la nostra societat, que cada vegada és d'una forma més desigual.
0: En cultura, l'espectacle Nits de Circ arriba per primera vegada a Palamós.
4: Es tracta d'un circ a l'aire lliure amb capacitat per a 1.300 espectadors i que reuneix 8 atraccions internacionals de primer nivell.
0: Als esports, la Vuelta Ciclista arriba a Catalunya, Joan Barberà.
7: Amb una 5a etapa que ha començat a Falset i que acabarà a Roquetes. El recorregut de 174 quilòmetres resseguirà el riu Ebre i connectarà els parcs naturals del Delta i dels Ports.
0: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Respecte a ahir, hem tornat a tenir un canvi de temps ben destacable. Ahir el sol era dominant, poca humitat, una mica de vent de ponent, i avui aquest vent ha girat cap a Gregal o Llevant, força intens, arran de costa, i també els núvols han tornat a augmentar. De fet, alguna pluja tímida, algunes gotellades, alguns ruixadets s'han anat produint i encara els tindrem fins a aquesta mitja tarda, aproximadament entre el Camp de Tarragona, comarques de Barcelona i també de Girona. Pluges molt poc destacables, molt efímeres, i a més, amb el regalet del fang. Per tant, pluja molt bruta. Avançada la tarda s'anirà obrint més el cel, però anirà fent més vent. Compte perquè serà bastant intens. Als cims del Pirineu, a gran part de les comarques de Girona i també cap a l'interior tarragoní, amb ambient xafogós. Demà al matí despertarem amb alguns núvols poc importants, sobretot al sud del Prepirineu, també a la costa, Catalunya Central. Després aquests núvols s'esmicolaran i acabarà quedant un dijous ben assolellat i, per tant, amb temperatura més alta que avui. També amb vent, cap a Girona. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. I el control de so tenim el Francesc Ávila, la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi declarat ahir a la tarda al parc de Collserola. Ja està controlat des de primera hora del matí, després de cremar una 50a d'hectàrees, pràcticament. Els efectius treballen ara amb la previsió de poder-lo donar per controlat al llarg de la jornada, a causa de la bona evolució del temps. Lluís Mata, bon dia.
9: Bon dia. Aquest dimecres s'han incorporat els mitjans aeris després que durant la nit s'hagi aconseguit controlar tot el perímetre i els focus secundaris. 35 veïns de la zona més propera a les flames continuen evacuats, però s'han pogut aixecar els confinaments dels veïns de Torre Baró i de Ciutat Meridiana, uns barris on viuen prop de 15.000 persones. Algunes d'aquestes persones narraven com han viscut l'inici d'aquestes flames.
2: Mucho miedo, la verdad, porque yo estaba durmiendo y me levanté y, claro, vi todo. O sea, salí a mi terraza, toda la ceniza, un montón de humo. Me tuve que mojar una camiseta y ponérmela aquí porque me ahogaba. Pero bueno, gracias a Dios ha parado y a ver si no vuelve a prender.
3: Todo se vive con histeria en estos casos, pero bueno, por parte tanto de un sector como el otro, la verdad, bajo mi opinión, bien.
9: La millora de les condicions climatològiques amb una baixada de la intensitat del vent i més humitat juguen a favor de les tasques dels bombers, que són optimistes en l'atac i extinció total del foc en les pròximes hores.
0: Doncs a aquesta hora els bombers també treballen en un altre incendi forestal, en aquest cas al Serral, a la Conca de Barberà. Hi ha una quinzena de dotacions activades. Última hora amb l'Espluga FM Ràdio. Laia Molner, bon dia.
10: Bon dia. Doncs sí, mira, es tracta d'un incendi que afecta ja unes 10 hectàrees. Ha començat el voral de la carretera i primer tot el que ha afectat és zona més agrícola, però hi ha algunes illes de zona forestal que també s'estan veient afectades. Per tant, encara no podríem dir que és un incendi forestal, però depenent de com avanci el vent, i bombers no és molt optimista actualment amb el vent, això doncs podria empitjorar en les pròximes hores. En tot cas, com dèiem, són 10 hectàrees i treballen 11 dotacions terrestres, 4 dotacions aèries, i s'ha hagut de tallar la carretera C-241D, que va entre Serral i Rocafort de Caral, perquè les afectacions són, com dèiem, a peu de carretera. Tot i que és el municipi de Serral, molts poden creure que està més afectat Rocafort de Caral perquè està a tocar, tot i que encara és terme municipal de Serral. Veurem com afecta en les pròximes hores i també el temps, que està una mica nublat i podria jugar a favor les pròximes hores.
0: Gràcies, Laia Molner, per aquesta última hora des de l'Espluga FM Ràdio. I a Roda de Barà, l'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol per la mort de la mare i la filla, que van quedar atrapades sota un mur durant la intensa tempesta de dissabte passat. Aquesta tarda hi haurà un minut de silenci en aquest municipi del Tarragonès en record a les víctimes. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
11: Mare i filla estaven ingressades des de dissabte a l'Hospital Joan 23 de Tarragona i aquesta nit s'ha confirmat la seva defunció. En el moment de l'aiguat dormien amb l'avi dins d'una de les parades del mercadet del port esportiu on treballaven. La força de l'aigua va tombar un mur i va caure sobre d'elles. També va resultar-ne ferit l'avi, però no es tem per la seva vida. Les banderes de Roda de Barà uneixen a mig pal després que l'Ajuntament hagi decretat 2 dies de dol oficial. Aquest vespre s'ha convocat a més un minut de silenci a la plaça de la Vila. El consistori ha expressat el seu més sentit condol a la família i a totes les persones que les estimaven. També tot el seu suport, el que ha expressat el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat les defuncions. En un apunt a X ha assegurat que és una notícia que ens colpeja profundament. Tot el meu suport en aquests moments tan dolorosos, ha escrit el president de la Generalitat.
0: També la portaveu del govern, Sílvia Panic, ha expressat el condol del govern per aquestes dues morts.
5: Traslladar en nom del govern el condol i companyia cap a les famílies i amics de les dues víctimes mortals i també doncs, a l'Ajuntament de Roda de Barà doncs, per aquestes dues morts tràgiques.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Passen 8 minuts a les 2 i entrem en plana política. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre. Ho farà per informar sobre la crisi migratòria viscuda aquest estiu a Ceuta.
4: El president del govern d'Espanya havia registrat aquest matí una petició de compareixença i la Moncloa apuntava com a data el 9 de setembre, però la pressió de partits com el PP, Sumar o el PNB per obtenir explicacions immediates ha fet avançar la data gairebé una setmana. Volen saber si l'executiu tenia informació prèvia sobre la intenció dels immigrants d'entrar massivament a Ceuta, un extrem que el govern nega. A banda de Sánchez, 8 ministres donaran informació al Congrés sobre la gestió d'aquesta crisi.
0: Junts torna a registrar al Congrés també la petició per delegar les competències en immigració a la Generalitat.
4: Es tracta d'un text pràcticament calcat al que ja va registrar de la mà del PSOE ara fa un any i que va caure pel rebuig frontal de Podem al preàmbul, que va qualificar de racista. Per esquivar aquest veto, els juntaires han reduït el preàmbul i han deixat una redacció tècnica que ja no parla de la immigració com un risc per a la cohesió social. En aquesta ocasió, Junts ha registrat el text en solitari sense el PSOE i ho fa en plena crisi migratòria a Ceuta. La formació rebutja que Catalunya rebi part dels menors migrants que han entrat recentment a la ciutat autònoma. Podem ja ha expressat la seva oposició a la nova petició.
0: I de nou a Catalunya, la Generalitat destina prop de 580.000 euros més per respondre a les conseqüències dels terratrèmols a Veneçuela i a Colòmbia.
4: En el cas de Veneçuela, ha activat dos convenis d'acció humanitària per valor de 430.000 euros que implementaran Oxfam Intermón i Acció contra la Fam en diferents poblacions veneçolanes afectades pels terratrèmols. A Colòmbia, el govern destinarà 150.000 euros més a atendre les necessitats bàsiques d'aigua, sanejament i higiene de les persones afectades pel sisme, que se sumen als 250.000 euros ja anunciats per a protecció de la infància. El conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, ha remarcat que Catalunya vol ser present en la segona fase de la reconstrucció.
12: Nosaltres el que volíem era ser presents en la primera, però també en aquesta segona etapa. I per això aquestes últimes setmanes doncs, hem treballat amb aquestes organitzacions o ONGs internacionals doncs, per veure de quina manera podíem utilitzar uns convenis que ja existeixen, però que volíem que en part doncs, poguessin ser útils tant a Veneçuela com a Colòmbia.
4: Duch ha explicat que Catalunya vol mostrar així, de manera molt pràctica, la seva solidaritat amb dos països afectats pels sismes.
1: Notícies en xarxa.
0: Un bessó digital permetrà gestionar i preveure incidències de la xarxa viària a més de 300 quilòmetres de carreteres de l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona. La rèplica de la infraestructura serà una realitat abans del 2029 i es podrà estendre a la resta de carreteres catalanes. N'ha presentat els detalls avui la Generalitat. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. El bessó digital serà una rèplica exacta del que estigui passant en cada moment a una xarxa que inclourà la Ronda de Dalt de Barcelona i trams de la C31 i la C32. Unes vies per les que cada dia passen 800.000 vehicles, 90.000 de pesants. Una eina que permetrà que els gestors de la infraestructura, com ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, puguin prevenir incidències, optimitzar la capacitat de resposta davant les problemàtiques que puguin sorgir i fins i tot millorar la fluïdesa i el manteniment de la xarxa viària.
14: Per primera vegada, en un sol model, s'integren tots els sistemes de control, com deia la consellera. Comptadors, càmeres, simuladors, gestió d'incidències, amb capacitat d'autoavaluar-se i també d'ajustar-se contínuament a la realitat física de la pròpia via, de la pròpia carretera.
13: El projecte, que es va començar a desenvolupar el passat mes de maig i que es preveu que estigui finalitzat l'any 2029, té un cost de 7 milions d'euros, el 40% dels quals pagats amb fons europeus. El bessó digital està pensat perquè en el futur pugui créixer fins a assolir la totalitat de la xarxa viària catalana, més de 12.000 quilòmetres.
0: És un dels titulars de la jornada. Creix la desigualtat entre els beneficis dels empresaris i els dels assalariats. Els ingressos de l'empresariat augmenten 3 vegades més que els de les persones assalariades en els darrers 5 anys, segons alerta un informe de la UGT que reclama un repartiment millor dels guanys. Esther Miguel, bon dia.
15: Bon dia. Des de la pandèmia, la diferència d'ingressos entre empresaris i assalariats ha passat dels 7.000 euros anuals als més de 12.000. L'anàlisi de la UGT especifica que el 10% de les persones amb salaris més elevats guanyen fins a 4 vegades més que el 10% dels treballadors amb salaris més baixos. El sindicat fa un toc d'atenció a l'empresariat i demana millores en el repartiment dels beneficis i en les condicions laborals. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT de Catalunya.
6: Nosaltres no ens oposem que les empreses tinguin beneficis. Nosaltres ens oposem a com s'estan distribuint aquests beneficis a les empreses del nostre país i a la nostra societat, que cada vegada és d'una forma més desigual. El nostre país està repetint patrons que s'estan reproduint en tot l'àmbit del sistema capitalista més desenfrenat, més salvatge, i anem cap a una societat més dual.
15: El sindicat aposta per reforçar la negociació col·lectiva com a eina per repartir més equilibradament els guanys empresarials i generalitzar les clàusules de revisió salarial. Incita també les empreses a invertir en recerca i desenvolupament.
0: A Barcelona, l'Ajuntament ha anunciat la construcció de 4 noves residències públiques per a la gent gran a la ciutat. S'ubicaran a l'entorn de Glòries, de l'Esquerra, de l'Eixample, també a la Marina del Port Vermell i a les casernes de Sant Andreu. En total han de beneficiar uns 500 usuaris potencials.
4: Com a novetat, les licitacions i execucions dels equipaments les farà el mateix Ajuntament, un cop la Generalitat hagi transferit els fons necessaris. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha detallat aquest reforç per atendre la nova realitat social amb una població cada cop més envellida.
16: És el dret a quedar-se, en aquest cas, traslladat el dret a envellir a la ciutat amb dignitat i amb condicions. I això vol dir tenir les infraestructures que la ciutadania mereix i que, a més, el canvi demogràfic de la nostra ciutat i del nostre país està patint, que és, efectivament, d'un envelliment.
0: És un quart de tres, compte enrere, perquè Badia del Vallès acabi rematant una reivindicació històrica, tant dels veïns com de l'administració. Al setembre començaran els treballs per retirar l'amiant de 127 comunitats, un material contaminant que l'Ajuntament vol erradicar totalment del municipi en una segona fase. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
17: Una fase que constarà en la retirada d'amiant en galeries i canonades. Això suposarà que hi haurà tres grans empreses treballant a la ciutat. A finals del mes de setembre es començarà l'explicació a les diferents comunitats de veïns per saber com s'haurà de fer el confinament de l'espai, però que a banda de tancar el lloc en qüestió no tindrà més afectació per al veïnat. Ara simplement el consistori es troba en espera de l'autoritat legal per iniciar el procés d'un fet històric. Així ho explicava Josep Martínez, alcalde de Badia del Vallès.
18: D'alguna forma el que fem és canviar tot el passat, no un passat que hem heredat amb amiant i encarem el futur amb una ciutat molt més saludable i sobretot amb l'orgull de poder dir doncs, que comencem a ser la primera ciutat d'Europa a lliurar amiant.
17: Una vegada acabada la fase 1 començarà la 2, en la que hi ha 38 comunitats de veïns on a part de retirar l'amiant també s'haurà de reposar amb un altre material. Una fase que serà més complexa, doncs hi ha teulades que també són d'amiant, per la qual cosa s'haurà de reposar amb velocitat. Martínez no ha volgut donar dades, però està clar que veure una Badia del Vallès lliure d'amiant cada vegada està més a prop.
0: A Vic, Osona, després de 4 anys de la incorporació del Delta Car a la unitat de la Guàrdia Urbana, el nombre d'infraccions s'ha anat reduint. Es tracta d'una eina encarregada de vetllar pel compliment de la normativa de trànsit, de la mobilitat i també per l'ús correcte de l'espai públic. De mitjana, durant l'any, es posen unes 20 multes diàries, que són unes 5.000 a l'any. El 9FM, Cara Alterissa.
19: El Delta Car és una eina que disposa la unitat d'indisciplina viària de la Guàrdia Urbana de Vic. Per tal de facilitar la feina als agents, el Delta Car prioritza una sèrie de vigilàncies per tal d'evitar accidents de trànsit, com són els passos de vianants, voreres i zones prohibides que dificulten la visibilitat dels conductors i vianants. Des de la incorporació del Delta Car ara fa 4 anys, el nombre d'infraccions ha anat baixant, tot i que continua sent molt elevat. Ho detalla l'Elisabet Franquesa, regidora de Convivència i Seguretat de l'Ajuntament de Vic.
20: En un any hem acabat reduint unes 3.000 multes. O sigui, hem començat molt més forts i ara anem notant doncs, aquesta baixada. Sí que és veritat que, desgraciadament, la ciutat ens creix i, per tant, també a vegades no, aquest incivisme també creix o es manté. I, per tant, hem de ser molt constants.
19: L'ús d'aquestes noves tecnologies permet fer una vigilància de les infraccions estàtiques de manera més eficient, ja que els recursos humans són més limitats.
0: Les altes temperatures d'aquest estiu han posat a prova el sector aqüícola del Delta de l'Ebre. La calor ha obligat a avançar la collita del musclo i ha fet més evident la necessitat d'adaptar els cultius a unes aigües cada vegada més càlides. 21 Ràdio, Núria Caro.
21: Quan l'aigua supera els 26 graus, el musclo comença a patir. L'ostra, en canvi, presenta una major resistència a la calor i pot suportar temperatures de fins a 32 graus. Des de l'IRTA es treballa en un projecte europeu que analitza la resposta de llavors de diferents orígens davant d'episodis de calor extrema, ho explica la investigadora Margarita Fernández.
22: I estem estudiant també la genètica d'aquests diferents orígens per poder explicar, en funció de la genètica, aquesta major resistència a les elevades temperatures.
21: Els registres de la temperatura que l'IRTA conserva des de l'any 1990 mostren una tendència clara a l'alça.
22: Cada vegada aquests episodis de temperatures elevades de més de 28 graus es donen més prompte en l'any. Comencem més prompte i durem més temps. Aquesta és la tendència. I aquest any la duració de temperatures superiors a 28 graus està sent rècord.
21: Paral·lelament, l'IRTA ha posat a disposició del sector aqüícola un sistema de predicció que permet consultar l'evolució prevista de la temperatura, la salinitat i altres paràmetres a les badies i a les zones exteriors.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. 6 universitats catalanes se situen entre les 1.000 millors del món, segons el rànquing acadèmic mundial.
4: La Universitat de Barcelona és la institució catalana més ben posicionada i encapçala el rànquing a escala estatal. Per la seva banda, la Universitat Autònoma de Barcelona escala posicions i se situa entre les 300 millors del món. La Pompeu Fabra, la Rovira i Virgili.

0: Noves accions dins la vaga indefinida que mantenen des del maig.
1: La representació sindical denuncia que la negociació amb el consorci continua bloquejada i assegura que bona part de les 13 reunions mantingudes han estat merament informatives. A més, assenyalen que durant l'agost s'ha produït un augment de la repressió sindical per part de l'empresa amb la retirada d'alguns drets. En aquests moments no hi ha cap nova reunió de negociació programada.
0: I és moment per a la cultura. L'espectacle Nits de Circ es presenta aquesta nit per primera vegada a Palamós, al Baix Empordà. Es tracta d'un circ a l'aire lliure, amb capacitat per a 1.300 espectadors i que reuneix 8 atraccions internacionals de primer nivell. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
2: Nits de Circ és una iniciativa de la Circus Arts Foundation que fins ara es feia a Besalú i a Roses, però que ara ha trobat un tercer vèrtex a Palamós. El seu director és Genís Matabosc.
3: Feia 5 anys que cercàvem que aquest projecte de Nits de Circ, que va arrencar el 2021, tingués una tercera pota. Sobretot perquè d'aquesta manera els nostres espectadors ja habituals d'altres produccions de la Fundació no quedés lluny aquest circ de les seves vacances.
2: Nits de Circ ha venut 11.300 localitats a Besalú i a Roses. Ara farà 5 funcions a Palamós fins diumenge vinent, la primera aquesta nit a 9:45. Són 8 atraccions internacionals amb 29 artistes de 8 nacionalitats diferents i on destaca el número dels americans de Flying Caballero, considerats uns dels millors trapezistes del món.
0: I atenció, perquè Horrorland, considerat el millor parc de terror d'Europa, busca personal per a una nova temporada a Vilassar de Dalt, al Maresme. El parc ha obert el procés de selecció per reclutar els millors espantadors que puguin treballar en les seves atraccions. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
4: En el càsting artístic es busquen especialment espantadors i actors amb perfils de totes les estatures, característiques físiques i edats. Horrorland assegura que valorarà especialment les habilitats especials i els perfils únics, extrems i fora del comú. La convocatòria també inclou llocs de treball en àrees com la restauració, la botiga, els jocs, la fotografia i la neteja. Les persones interessades poden inscriure's a través del web d'Horrorland fins al dimarts 8 de setembre a les 11 del vespre. Horrorland tornarà a obrir aquesta tardor a l'Illa Fantasia a Vilassar de Dalt, on tornarà a convertir el recinte en un gran escenari de terror.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. La Vuelta Ciclista arriba a Catalunya.
5: Doncs bon dia, Marta. Ja està en marxa la 5a etapa, l'única que es disputa en territori català en aquesta edició de la prova. La sortida ha tingut lloc fa una estona, poc després de 2:45 des de Falset. L'arribada està prevista a 5:45 a Roquetes, a Terres de l'Ebre. Josep Sánchez, on a la torre?
6: La capital del Priorat ha acollit amb gran expectació l'inici d'aquesta 5a etapa de la Vuelta, que cobrirà un recorregut de poc més de 173 quilòmetres. La línia de sortida s'ha situat a pocs metres del celler cooperatiu de Falset, on s'han aplegat centenars d'aficionats que volien veure de prop els grans noms del pilot internacional que participen en aquesta edició de la cursa. El més aclamat ha estat Tadej Pogacar, líder de la prova, després de l'exhibició que va oferir ahir a Andorra. També hi ha altres noms, com Enric Mas, Mikel Landa o Primoz Roglic. També hi ha el català Marc Brustenga, que avui corre a casa. El ciclista del Kern Pharma explica que serà una etapa especial i que intentarà lluitar per la victòria.
7: Sí, sempre és especial córrer a casa. Sempre és una emoció, un sentiment que és molt bonic i espero que, bueno, que ens en pugui donar un plus més d'energia per poder afrontar l'etapa d'avui, poder estar allà al davant i a veure si disputar la victòria.
6: L'etapa passarà per localitats com Móra la Nova, Amposta o Tortosa. Les principals dificultats estaran a la zona del Delta de l'Ebre, pel vent, i la pujada al port de Paüls, de tercera categoria, situat a 25 quilòmetres de meta.
5: Gràcies, Josep Sánchez. Des d'on a la torre n'estarem molt pendents. En futbol, el tècnic del Barça, Hansi Flick, ha reconegut que si no poden fitxar el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, no buscaran una alternativa, almenys en aquest mercat d'estiu. Escoltem el tècnic alemany del conjunt blaugrana.
8: For me it's like that.
9: Veure, I don't want to speak about. Jo no vull parlar del Julián. Jo només vull parlar de la situació del club. Nosaltres hem fet fitxatges molt bons durant aquest mercat. El nostre objectiu és ben clar, però al final el club també ha de pensar en el futur, no només en el present. Clar, com a entrenador jo diré, doneu-me, porteu-me el millor que tingueu i més, i més, i més. Potser funciona, potser no.
5: Per cert, avui el davanter argentí no s'ha presentat a l'entrenament amb l'Atlètic de Madrid en el retorn a la feina del conjunt matalassi. Demà el Barça rep la visita de l'Atlètic Club

0: al Camp Nou, partit pendent de la primera jornada de Lliga Primera. Avui el Real Madrid s'enfronta a la Real Societat. I Xavi Hernández, del Terrassenc, va ser presentat ahir com a nou seleccionador dels Països Baixos i va fer referència a la seva etapa com a tècnic del Barça.
1: Va ser un màster fet quan vam estar en la nostra etapa a Camp Barça. Hem après molt com a staff de totes les coses bones i no tan bones que ens van passar. I nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí, és mostrar la nostra filosofia, la nostra idea, impregnar els jugadors i a la federació d'aquesta doncs, filosofia nostra, que al final a Camp Barça ens vam nutrir moltíssim de la idea neerlandesa, i el que volem és d'alguna manera tornar això, el que vaig aprendre jo a la meva carrera com a jugador i com a entrenador, tornar-ho aquí a la federació.
0: En bàsquet, l'Esperon i Girona ha anunciat el fitxatge de la pivot Adud Bulgak, que escoltem el director esportiu del club català, Pere Puig.
2: Amb l'arribada d'Adud Bulgak, que incorporem la darrera peça que ens mancava, una jugadora que de ben segur ens ajudarà moltíssim en el rebot, amb molt bona mà des de la línia de 3, és un fet indispensable de que buscava Roberto, de que una de les interiors, com a mínim, pogués jugar des de la ratlla de 3 i obrir el camp. De ben segur que ens ajudarà i serà una jugadora important dintre els esquemes d'en Roberto.
0: Per
2: ser, aquest
0: divendres Esparra Girona Manresa femení de bàsquet, partit amistós que podreu seguir a la xarxa Més.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Això vol dir que hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Sabies que l'Everest, la muntanya més alta del món, creix aproximadament mig centímetre cada any? Aquesta sorprenent curiositat es deu al fenomen geològic conegut com a orogènesi, que es refereix al procés de formació i elevació de les muntanyes al llarg del temps. La muntanya Everest, situada a la serralada de l'Himàlaia, es va formar fa milions d'anys com a resultat de la col·lisió de plaques tectòniques. Aquesta col·lisió va donar lloc a la formació de la serralada de l'Himàlaia i a l'elevació gradual de la muntanya Everest. El procés d'orogènesi implica la convergència de les plaques tectòniques, cosa que provoca que l'escorça terrestre es plegui i s'elevi. A mesura que les plaques continuen empenyent-se entre si, la muntanya continua elevant-se lentament en el temps. Tot i que mig centímetre pot semblar insignificant, al llarg de milions d'anys, aquest creixement acumulatiu ha portat a l'Everest a la seva imponent alçada actual d'aproximadament 8.848 metres sobre el nivell del mar. És important destacar que la taxa de creixement pot variar a causa de diversos factors, com ara els moviments de les plaques tectòniques i els esdeveniments sísmics. Tot i això, en general, l'Everest segueix creixent gradualment, fent d'aquesta majestuosa muntanya un testimoni viu de la dinàmica del nostre planeta.
1: El diccionari Termcat.
2: Paraules noves que ja pots dir.
1: Vehicle híbrid. Vehicle automòbil proveït d'un motor doble compost per un motor elèctric i un motor de combustió interna que funcionen junts o per separat per proporcionar la força de propulsió amb l'objectiu de reduir el consum i les emissions contaminants.
3: Tot i que el terme normatiu és vehicle híbrid, sovint ens mengem el substantiu i nominalitzem l'adjectiu, és a dir, que diríem, per exemple, s'ha comprat un híbrid. Amb això, generalment, ens referim a un cotxe, però qualsevol vehicle de motor pot ser un híbrid, i n'hi ha de diferents tipus, microhíbrids, híbrids convencionals, híbrids endollables... Tot depèn del paper i l'autonomia del motor elèctric que tenen.
2: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Bon dia, són 2:45.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5: Estabilitzat el foc que crema al parc de Collserola des d'ahir a la tarda i que ha calcinat de moment 45 hectàrees de terreny. Ja han pogut tornar a casa la trentena de veïns que havien estat desallotjats per la proximitat dels seus domicilis amb les flames. També s'ha aixecat el confinament dels barris de Torre Baró i de Ciutat Meridiana. Els veïns expliquen com ho han viscut.
7: Mucho miedo, la verdad, porque yo estaba durmiendo y me levanté y claro, vi todo, o sea, salí a mi terraza, toda la ceniza, un montón de humo, me tuve que mojar una camiseta y ponérmela aquí porque me ahogaba. Pero bueno, gracias a Dios ha parado y a ver si no vuelve a aprender.
8: Todo se vive con histeria en estos casos, pero bueno, por parte tanto de un sector como el otro, la verdad, bajo mi opinión, bien.
5: És dimecres 26 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Moren la mare i la filla que van quedar atrapades sota un mur pels aiguats de dissabte a Roda de Barà al Tarragonès. Sònia Kerr.
9: La força de l'aigua va tombar el mur que separava el carrer d'una finca privada i va caure sobre d'elles. L'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol i 1 minut de silenci aquesta mateixa tarda. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha expressat el condol del govern.
10: Traslladar en nom del govern el condol i companyia cap a les famílies i amics de les dues víctimes mortals i també doncs, a l'Ajuntament de Roda de Barà doncs, per aquestes dues morts tràgiques.
5: Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre per informar sobre la crisi migratòria a Ceuta.
9: El president ha registrat aquest matí la petició i la Moncloa apuntava com a data el 9 de setembre, però la pressió del PP i Sumar o el PNB per obtenir explicacions immediates ha fet avançar la data gairebé una setmana. Paral·lelament, Junts ha tornat a registrar al Congrés la petició per delegar les competències en immigració a la Generalitat.
5: El govern impulsa un bessó digital de la xarxa d'autopistes a Barcelona per anticipar incidències i millorar el trànsit.
9: L'eina permetrà gestionar més de 300 quilòmetres de carreteres de l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona. Serà una realitat abans del 2029 i es podrà estendre a la resta de carreteres catalanes.
5: Creix la desigualtat entre els beneficis dels empresaris i els dels assalariats.
9: Els ingressos de l'empresariat augmenten 3 vegades més que el de les persones assalariades en els darrers 5 anys. Així ho alerta un informe de la UGT. Òscar Riu n'és el secretari de Política Sindical.
11: Nosaltres no ens oposem que les empreses tinguin beneficis. Nosaltres ens oposem a com s'estan distribuint aquests beneficis a les empreses del nostre país i a la nostra societat, que cada vegada és d'una forma més desigual.
5: En cultura, l'espectacle Nits de Circ arriba per primera vegada a Palamós.
9: Es tracta d'un circ a l'aire lliure amb capacitat per a 1.300 espectadors i que reuneix 8 atraccions internacionals de primer nivell.
5: En esports, la Vuelta Ciclista arriba a Catalunya. Joan Barberà.
12: Amb una cinquena etapa que ha començat a Falset i acabarà a Roquetes, el recorregut de 174 quilòmetres resseguirà el riu Ebre i connectarà els parcs naturals del Delta i dels ports.
5: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
13: Bon dia. Respecte a ahir, hem tornat a tenir un canvi de temps ben destacable. Ahir el sol era dominant, poca humitat, una mica de vent de ponent, i avui aquest vent ha girat cap a Gregal o Llevant, força intens, arran de costa, i també els núvols han tornat a augmentar. De fet, alguna pluja tímida, algunes gotellades, alguns ruixadets s'han anat produint i encara els tindrem fins aquesta mitja tarda aproximadament entre el Camp de Tarragona, comarques de Barcelona i també de Girona. Pluges molt poc destacables, molt efímeres, i a més, amb el regalet del fang. Per tant, pluja molt bruta. Avançada la tarda s'anirà obrint més el cel, però anirà fent més vent. Compte perquè serà bastant intens. Als cims del Pirineu, a gran part de les comarques de Girona i també cap a l'interior tarragoní, amb ambient xafogós. Demà al matí despertarem amb alguns núvols poc importants, sobretot al sud del Prepirineu, també a la costa, Catalunya central. Després aquests núvols s'esmicolaran i acabarà quedant un dijous ben assolellat i, per tant, amb temperatura més alta que avui, també amb vent, cap a Girona. N'estem pendents a la xarxa.
5: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 4 minuts de 2:45.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi declarat ahir al parc de Collserola. Ja està controlat des de primera hora del matí, després de cremar prop d'una cinquantena d'hectàrees. Els efectius treballen ara amb la previsió de poder-lo donar per controlat al llarg de la jornada per la bona evolució del temps. Lluís Mata, bon dia.
14: Bon dia. Aquest dimecres s'han incorporat els mitjans aeris després que durant la nit s'hagi aconseguit controlar tot el perímetre i els focus secundaris. 35 veïns de la zona més propera a les flames continuen evacuats, però s'han pogut aixecar els confinaments dels veïns de Torre Baró i de Ciutat Meridiana, uns barris on viuen prop de 15.000 persones. Algunes d'aquestes persones narraven com han viscut l'inici d'aquestes flames.
7: Mucho miedo, la verdad, porque yo estaba durmiendo y me levanté y, claro, vi todo. O sea, salía a mi terraza, toda la ceniza, un montón de humo. Me tuve que mojar una camiseta y ponérmela aquí porque me ahogaba, pero bueno, gracias a Dios ha parado y a ver si no vuelve a prender.
8: Todo se vive con histeria en estos casos, pero bueno, por parte tanto de un sector como el otro, la verdad, bajo mi opinión, bien.
14: La millora de les condicions climatològiques amb una baixada de la intensitat del vent i més humitat juguen a favor de les tasques dels bombers, que són optimistes en l'atac i extinció total del foc en les pròximes hores.
5: Justament a aquesta hora els bombers continuen treballant en un incendi forestal que s'ha declarat al Serral, a la Conca de Barberà. Hi ha una quinzena de dotacions activades. Última hora amb l'Espluga FM Ràdio. Laia Molné, bon dia.
15: Doncs sí, així és. Fa una mica més d'un parell d'hores que aquest incendi està actiu. En 10 hectàrees ja actualment afectades i, com dèieu, 11 dotacions terrestres i 4 aèries que treballen a la zona. Per tota la situació, ha sigut necessari tallar la C-241D a l'alçada de Serral, però sí que cal tenir en compte que les afectacions són al municipi de Serral, però tocant a Rocafort de Caral, perquè doncs, hi pot haver una mica de confusió en aquest sentit. És una zona agrícola, principalment, ha començat el voral de la carretera, i alguna illa forestal també afectada, però de moment una mica l'esperança és aquesta, que no arribi a una zona forestal gran. Els agents treballen per controlar l'incendi i el vent hi pot jugar a favor o en contra. De moment és una mica un vent una mica agressiu, entre cometes, que hi pot jugar en contra, però esperen que el temps, que està actualment nuvolat, pugui ser també un factor positiu.
5: Ens seguim molt pendents. Gràcies, Laia Molné, des de l'Espluga FM Ràdio, per aquesta última hora. I l'Ajuntament de Roda de Barà ha decretat 2 dies de dol per la mort de la mare i la filla, que van quedar atrapades sota un mur en la intensa tempesta que va patir dissabte al municipi. Aquesta tarda hi haurà un minut de silenci en record a les víctimes. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
16: Mare i filla estaven ingressades des de dissabte a l'Hospital Joan 23 de Tarragona i aquesta nit s'ha confirmat la seva defunció. En el moment de l'aiguat dormien amb l'hàbit dins d'una de les parades del Mercadet del Port Esportiu, on treballaven. La força de l'aigua va tombar un mur i va caure sobre d'elles. També va resultar-ne ferit l'hàbit, però no es tem per la seva vida. Les banderes de Roda de Barà uneixen a mig pal després que l'Ajuntament hagi decretat 2 dies de dol oficial. Aquest vespre s'ha convocat a més, un minut de silenci a la plaça de la Vila. El consistori ha expressat el seu més sentit condol a la família i a totes les persones que les estimaven. També tot el seu suport, el que ha expressat el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat les defuncions en un apunt a X, ha assegurat que és una notícia que ens colpeja profundament. Tot el meu suport en aquests moments tan dolorosos, ha escrit el president de la Generalitat.
5: També la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha volgut expressar el condol de l'executiu per aquestes dues morts.
10: Traslladar en nom del govern el condol i companyia cap a les famílies i amics de les dues víctimes mortals i també doncs, a l'Ajuntament de Roda de Barà doncs, per aquestes dues morts tràgiques.
5: Justament sobre aquests aiguats, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha defensat avui que no s'emetés un avís és alert.
9: Parlon ha explicat que la gestió d'un incident com els aiguats que van afectar localitats com Roda de Barà va més enllà de l'enviament d'un missatge al telèfon. Segons la consellera, l'és alert no sempre és l'eina adient.
17: En situacions en les quals et trobes en que potser les instruccions que has de donar són diferents i poden arribar a ser contradictòries, no pots basar la protecció de les persones exclusivament en les alert. Si nosaltres hem de donar un missatge d'evacuació d'un càmping i alhora hem de donar un missatge de confinament, potser l'instrument més útil no és les alert.
9: Núria Parlon també ha remarcat que els criteris per emetre l'avís als mòbils són tècnics i no s'improvisen i s'ha mostrat disposada a donar les explicacions que calguin al Parlament.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: 21 minuts i seran les 3, obrim plana política. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre per informar sobre la crisi migratòria a Ceuta.
9: El president del govern havia registrat aquest matí una petició de compareixença i la Moncloa apuntava com a data el 9 de setembre, però la pressió de partits com el PP, Sumar o el PNB per obtenir explicacions immediates ha fet avançar la data gairebé una setmana. Volen saber si l'executiu tenia informació prèvia sobre la intenció dels immigrants abans d'entrar massivament a Ceuta, un extrem que el govern nega. A banda de Sánchez, 8 ministres donaran informació al Congrés sobre la gestió d'aquesta crisi.
5: Encara el Congrés, avui Junts, ha tornat a registrar la petició per delegar les competències en immigració a la Generalitat.
9: Es tracta d'un text pràcticament calcat al que ja va registrar de la mà del PSOE ara fa un any i que va caure pel rebuig frontal de Podem al preàmbul, que va qualificar de racista. Per esquivar aquest veto, els juntaires han reduït el preàmbul i han deixat una redacció tècnica que ja no parla de la immigració com un risc per a la cohesió social. En aquesta ocasió, Junts ha registrat el text en solitari, sense el PSOE, i ho ha fet en plena crisi migratòria a Ceuta. La formació rebutja que Catalunya rebi part dels menors migrants que han entrat recentment a la ciutat autònoma. Podem ja ha expressat la seva oposició a la nova petició.
5: De tornar a Catalunya, la Generalitat destinarà prop de 580.000 euros més a respondre a les conseqüències dels terratrèmols a Veneçuela i a Colòmbia.
9: En el cas de Veneçuela, ha activat 2 convenis d'acció humanitària per valor de 430.000 euros que implementaran Oxfam Intermón i Acció contra la Fam en diferents poblacions veneçolanes afectades pels terratrèmols. A Colòmbia, el govern destinarà 150.000 euros més a atendre les necessitats bàsiques d'aigua, sanejament i higiene de les persones afectades, que se sumen als 250.000 euros ja anunciats per a la protecció a la infància. El conseller d'Acció Social, Jaume Duch, ha remarcat que Catalunya vol ser present en la segona fase de la reconstrucció.
18: Nosaltres el que volíem era ser presents en la primera, però també en aquesta segona etapa. I per això, aquestes últimes setmanes, doncs, hem treballat amb aquestes organitzacions o ONGs internacionals, doncs, per veure de quina manera podíem utilitzar uns convenis que ja existeixen, però que volíem que, en part, doncs, poguessin ser útils tant a Veneçuela com a Colòmbia.
9: Duc ha explicat que Catalunya vol mostrar així, de manera molt pràctica, la seva solidaritat amb ambdós països afectats pels sismes.
4: Notícies en xarxa.
5: Un bessó digital permetrà gestionar i preveure incidències a la xarxa viària a més de 300 quilòmetres de carreteres de l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona. La rèplica de la infraestructura serà una realitat abans del 2029 i es podrà estendre a la resta de carreteres catalanes en el futur. David Navarro, bon dia.
19: Bon dia. El bastó digital serà una rèplica exacta del que estigui passant en cada moment a una xarxa que inclourà la ronda de dalt de Barcelona i trams de la C31 i la C32. Unes vies per les que cada dia passen 800.000 vehicles, 90.000 de pesants. Una eina que permetrà que els gestors de la infraestructura, com ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, puguin prevenir incidències, optimitzar la capacitat de resposta davant les problemàtiques que puguin sorgir i fins i tot millorar la fluïdesa i el manteniment de la xarxa viària.
10: Per primera vegada, en un sol model, s'integren tots els sistemes de control, com deia la consellera. Comptadors, càmeres, simuladors, gestió d'incidències, amb capacitat d'autoavaluar-se i també d'ajustar-se contínuament a la realitat física de la pròpia via, de la pròpia carretera.
19: El projecte, que es va començar a desenvolupar el passat mes de maig i que es preveu que estigui finalitzat l'any 2029, té un cost de 7 milions d'euros, el 40% dels quals pagats amb fons europeus. El bastó digital està pensat perquè en el futur pugui créixer fins a assolir la totalitat de la xarxa viària catalana, més de 12.000 quilòmetres.
5: Creix la desigualtat entre els beneficis dels empresaris i els dels treballadors. Els ingressos de l'empresariat augmenten 3 vegades més que els de les persones assalariades els darrers 5 anys. Ho alerta un informe de la UGT, que reclama un repartiment millor dels guanys. Esther Minguell, bon dia.
20: Bon dia. Des de la pandèmia, la diferència d'ingressos entre empresaris i assalariats ha passat dels 7.000 euros anuals als més de 12.000. L'anàlisi de la UGT especifica que el 10% de les persones amb salaris més elevats guanyen fins a 4 vegades més que el 10% dels treballadors amb salaris més baixos. El sindicat fa un toc d'atenció a l'empresariat i demana millores en el repartiment dels beneficis i en les condicions laborals. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT de Catalunya.
11: Nosaltres no ens oposem, que les empreses tinguin beneficis. Nosaltres ens oposem a com s'estan distribuint aquests beneficis a les empreses del nostre país i a la nostra societat, que cada vegada és d'una forma més desigual. El nostre país està repetint patrons que s'estan reproduint en tot l'àmbit del sistema capitalista més desenfrenat, més salvatge, i anem cap a una societat més dual.
20: El sindicat aposta per reforçar la negociació col·lectiva com a eina per repartir més equilibradament els guanys empresarials i generalitzar les clàusules de revisió salarial. Incita també les empreses a invertir en recerca i desenvolupament.
5: Gairebé 3:15 a Barcelona, l'Ajuntament ha anunciat la construcció de 4 noves residències públiques per a la gent gran. S'ubicaran a l'entorn de Glòries, a l'esquerra de l'Eixample, a la Marina del Port Vermell i a les casernes de Sant Andreu. En total han de beneficiar uns 500 usuaris potencials.
9: Com a novetat, les licitacions i execucions dels equipaments les farà el mateix Ajuntament un cop la Generalitat hagi transferit els fons necessaris. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha detallat aquest reforç per atendre la nova realitat social com una, amb una població, ha dit, cada cop més envellida.
21: És el dret a quedar-se, en aquest cas, traslladat al dret a envellir a la ciutat amb dignitat i amb condicions. I això vol dir tenir les infraestructures que la ciutadania mereix i que, a més, el canvi demogràfic de la nostra ciutat i del nostre país està patint, que és, efectivament, un envelliment.
5: Compte enrere perquè Badia del Vallès acabi rematant una reivindicació històrica tant dels veïns com de l'administració. Al setembre començaran els treballs per retirar l'amiant de 127 comunitats, un material contaminant que l'Ajuntament vol erradicar totalment del municipi en una segona fase. Televisió de Sabadell, Josep Pullell.
22: Una fase que constarà en la retirada d'amiant en galeries i canonades. Això suposarà que hi haurà 3 grans empreses treballant a la ciutat. A finals del mes de setembre es començarà l'explicació a les diferents comunitats de veïns per saber com s'haurà de fer el confinament de l'espai, però que a banda de tancar el lloc en qüestió no tindrà més afectació per al veïnat. Ara simplement el consistori es troba en espera de l'autoritat legal per iniciar el procés d'un fet històric. Així ho explicava Josep Martínez, alcalde de Badia del Vallès.
23: D'alguna forma el que fem és canviar tot el passat, no un passat que hem heredat amb amiant i encara en el futur amb una ciutat molt més saludable i sobretot amb l'orgull de poder dir doncs, que comencem a ser la primera ciutat d'Europa lliure d'amiant.
22: Una vegada acabada la fase 1 començarà la 2, en la que hi ha 38 comunitats de veïns on a part de retirar l'amiant també s'haurà de reposar amb un altre material. Una fase que serà més complexa, doncs hi ha teulades que també són d'amiant, per la qual cosa s'haurà de reposar amb velocitat. Martínez no ha volgut donar dades, però està clar que veure una Badia del Vallès lliure d'amiant cada vegada està més a prop.
5: A Vic, després de 4 anys de la incorporació del Deltacar a la unitat de la Guàrdia Urbana, el nombre d'infraccions s'ha anat reduint. Es tracta d'una eina encarregada de vetllar pel compliment de la normativa de trànsit, la mobilitat i l'ús correcte de l'espai públic. De mitjana, durant l'any es posen unes 20 multes diàries, unes 5.000 al llarg de tot l'any. El 9FM, Caral Terissa.
0: El Deltacar és una eina que disposa la unitat d'indisciplina viària de la Guàrdia Urbana de Vic. Per tal de facilitar la feina als agents, el Deltacar prioritza una sèrie de vigilàncies per tal d'evitar accidents de trànsit, com són els passos de vianants, voreres i zones prohibides que dificulten la visibilitat dels conductors i vianants. Des de la incorporació del Deltacar ara fa 4 anys, el nombre d'infraccions ha anat baixant, tot i que continua sent molt elevat. Ho detalla l'Elisabet Franquesa, regidora de Convivència i Seguretat de l'Ajuntament de Vic.
1: En un any hem acabat reduint unes 3.000 multes. O sigui, hem començat molt més forts i ara anem notant doncs, aquesta baixada. Sí que és veritat que, desgraciadament, la ciutat ens creix i, per tant, també a vegades no, aquest incivisme també creix o es manté. I, per tant, hem de ser molt constants.
0: L'ús d'aquestes noves tecnologies permet fer una vigilància de les infraccions estàtiques de manera més eficient, ja que els recursos humans són més limitats.
5: Repassem altres notícies destacades d'avui. 6 universitats catalanes se situen entre les 1.000 millors del món, segons el rànquing acadèmic mundial.
9: La Universitat de Barcelona és la institució catalana més ben posicionada i encapçala el rànquing a escala estatal. Per la seva banda, la Universitat Autònoma de Barcelona escala posicions i se situa entre les 300 millors del món. La Pompeu Fabra, la Rovira Virgili i la Politècnica de Girona contemplen la representació catalana en el rànquing.
5: L'Autoritat del Transport Metropolità prepara la licitació del sistema que permetrà pagar directament amb targeta de crèdit o dèbit al transport públic de l'àrea de Barcelona.
9: El projecte permetrà als usuaris de metro, bus i tren accedir a la xarxa de transport sense haver de comprar prèviament un bitllet senzill, sinó validant directament el viatge amb una targeta bancària o un dispositiu compatible. L'objectiu és que la licitació es resolgui a finals d'any i que el sistema estigui operatiu durant el 2027.
5: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des de la Ràdio Municipal de Terrassa, Iona Malgrat.
2: La Cambra de Comerç de Terrassa ha premiat les polseres Hèrix com a millor iniciativa emprenedora. Han estat ideades per la infermera santcugatenca Pilar Moreno i identifiquen al·lèrgies alimentàries en infants. Cadascuna porta un identificador del tipus d'al·lèrgia i incorpora un codi QR que enllaça amb un vídeo sobre com injectar adrenalina en cas de reacció. Escoltem Moreno.
3: Sí que és veritat que hi ha un pla d'acció en paper que l'al·lergòleg dona a la família, però aquell paper no sempre està a mà i és una manera ràpida d'aplicar la solució en el moment.
2: Aquestes polseres ja es poden trobar a les farmàcies.
24: L'Àrea Integrada de Salut de la Baixa Tordera implementarà el projecte Finestra Única per combatre la dispersió territorial. La proposta, gestionada per l'equip de suport domiciliari, centralitzarà i valorarà totes les peticions per derivar el pacient al recurs més adequat. També implicarà una reorganització dels serveis hospitalaris de Calella i Planes per millorar l'accessibilitat, reduir la variabilitat i reforçar la qualitat assistencial. S'incorporaran, a més, eines d'intel·ligència artificial generativa per al triatge de patologies de l'aparell locomotor i l'ús de plataformes de monitoratge remot per a pacients amb insuficiència cardíaca o malalties pulmonars obstructives cròniques. El projecte preveu finalment la creació d'una xarxa territorial d'acció comunitària que integri els 14 ajuntaments del territori, serveis socials i agents sanitaris.
5: És moment per a la cultura. L'espectacle Nits de Circ es presenta aquesta nit per primera vegada a Palamós, al Baix Empordà. Es tracta d'un circ a l'aire lliure, amb capacitat per a 1.300 espectadors i que reuneix 8 atraccions internacionals de primer nivell. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
25: Nits de Circ és una iniciativa de la Circus Arts Foundation que fins ara es feia a Besalú i a Roses, però que ara ha trobat un tercer vèrtex a Palamós. El seu director és Genís Matabosc.
26: Feia 5 anys que cercàvem que aquest projecte de Nits de Circ, que va arrencar el 2021, tingués una tercera pota. Sobretot perquè d'aquesta manera els nostres espectadors ja habituals d'altres produccions de la Fundació no quedés lluny aquest circ de les seves vacances.
25: Nits de Circ ha venut 11.300 localitats a Besalú i a Roses. Ara farà 5 funcions a Palamós fins diumenge vinent, la primera aquesta nit a 9:45. Són 8 atraccions internacionals amb 29 artistes de 8 nacionalitats diferents i on destaca el número dels americans de Flying Caballero, considerats uns dels millors trapezistes del món.
5: I atenció, perquè Horrorland, que està considerat com el millor parc de terror d'Europa, busca personal per a una nova temporada a Vilassar de Dalt, al Maresme. El parc ha obert el procés de selecció per reclutar els millors espantadors i que puguin treballar en les seves atraccions. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
6: En el càsting artístic es busquen especialment espantadors i actors amb perfils de totes les estatures, característiques físiques i edats. Horrorland assegura que valorarà especialment les habilitats especials i els perfils únics, extrems i fora del comú. La convocatòria també inclou llocs de treball en àrees com la restauració, la botiga, els jocs, la fotografia i la neteja. Les persones interessades poden inscriure's a través del web d'Horrorland fins al dimarts 8 de setembre a les 11 del vespre. Horrorland tornarà a obrir aquesta tardor a l'Illa Fantasia a Vilassar de Dalt, on tornarà a convertir el recinte en un gran escenari de terror.
5: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Arribes amb novetats perquè Joan Laporta referma que volen fitxar el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez.
7: Bon dia, Marta. El president del Barça ha estat molt clar en declaracions als mitjans del club sobre el davanter de l'Atlètic de Madrid, que per cert avui no s'ha presentat a l'entrenament amb el seu actual club. Escoltem Joan Laporta.
8: La veritat és que estem, doncs, molt interessats amb el jugador, ens agradaria, doncs, que la nostra oferta fos acceptada, i ho fem amb tots els respectes per l'Atlètic de Madrid, i que sàpiguen que si estan en disposició de vendre dins d'aquest període del mercat d'estiu, doncs que nosaltres estaríem disposats a comprar el jugador de conformitat amb l'oferta que els hem fet.
7: Minuts abans que s'hagin fet públiques les paraules de Laporta, el tècnic blaugrana Hansi Flick ha reconegut que si no poden fitxar el davanter argentí no buscaran una alternativa, almenys en aquest mercat d'estiu.
12: For me it's like that.
13: Veure, I don't want to speak about... Jo no vull parlar del Julián. Jo només vull parlar de la situació del club. Nosaltres hem fet fitxatges molt bons durant aquest mercat. El nostre objectiu és ben clar, però al final el club també ha de pensar en el futur, no només en el present. Clar, com a entrenador jo diré, doneu-me, porteu-me el millor que tingueu i més, i més, i més. Potser funciona, potser no.
7: Demà el Barça rep la visita de l'Atlètic Club en partit pendent de la primera jornada de Lliga a primera divisió. Avui el Real Madrid juga contra la Real Societat. I ja està en marxa la cinquena etapa, l'única que es disputi en territori català, de la Vuelta Ciclista a Espanya. La sortida ha tingut lloc fa una estona, després de 2:45 des de Falset. L'arribada està prevista a 5:45 de la tarda a Roquetes, a les Terres de l'Ebre. Ens informa des d'Ona la Torre Josep Sánchez.
14: La capital del Priorat ha acollit amb gran expectació l'inici d'aquesta cinquena etapa de la Vuelta, que cobrirà un recorregut de poc més de 173 quilòmetres. La línia de sortida s'ha situat a pocs metres del celler cooperatiu de Falset, on s'han aplegat centenars d'aficionats que volien veure de prop els grans noms del pilot internacional que participen en aquesta edició de la cursa. El més aclamat ha estat Tadej Pogacar, líder de la prova, després de l'exhibició que va oferir ahir a Andorra. També hi ha altres noms, com Enric Mas, Mikel Landa o Primoz Roglic. També hi ha el català Marc Brustenga, que avui corre a casa. El ciclista del Kern Pharma explica que serà una etapa especial i que intentarà lluitar per la victòria.
15: Sí, sempre és especial córrer a casa. Sempre és una emoció, un sentiment que és molt bonic, i espero que, bueno, que ens en pugui donar un plus més d'energia per poder afrontar l'etapa d'avui, poder estar allà al davant i a veure si disputar la victòria.
14: L'etapa passarà per localitats com Móra la Nova, Amposta o Tortosa. Les principals dificultats estaran a la zona del Delta de l'Ebre, pel vent, i la pujada al port de Paüls, de tercera categoria, situat a 25 quilòmetres de meta.
7: Gràcies, la capital del Pirineu. La Torre Josep Sánchez, en bàsquet, l'Espart Girona ha anunciat el fitxatge de la pivot Adut Bulgak. Per cert, aquest divendres partit de l'Espar Uni Girona contra el Manresa Femení, un duel a partir de les 8 del vespre que podeu seguir en directe a la xarxa Més. I tornant al futbol, avui es juguen diferents amistosos. A les 7 de la tarda, Barça Atlètic Reus i Terrassa Vilanova. A 8:15, Vic Europa B. I a 9:15, Singerlin Martinenc.
5: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Les línies R11 i RGU de Rodalies circulen per via única entre Riells i Caldes de Malavella aquesta tarda a causa dels treballs per retirar un arbre de la zona de les vies, segons informa Rodalies. La incidència pot provocar que els trens quedin aturats més temps a l'habitual i que incrementin el temps de recorregut quan s'apropen al punt afectat. Rodalies ha comunicat l'afectació poc després d'un quart de 4 d'aquesta tarda. Més temes. El govern impulsa un bessó digital de la xarxa d'autopistes a Barcelona per anticipar incidències i millorar el trànsit. L'eina permetrà gestionar més de 300 quilòmetres de carreteres de l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona. Serà una realitat abans de 2029 i es podrà estendre la resta de carreteres catalanes. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
2: Per primera vegada, en un sol model, s'integren tots els sistemes de control, com deia la consellera. Comptadors, càmeres, simuladors, gestió d'incidències, amb capacitat d'autoavaluar-se i també d'ajustar-se contínuament a la realitat física de la pròpia via, de la pròpia carretera.
1: I creix la desigualtat entre els beneficis dels empresaris i els assalariats. Els ingressos de l'empresariat augmenten 3 vegades més que els de les persones assalariades els darrers 5 anys. És el que alerta un informe de la UGT. Òscar Rius n'és el secretari de Política Sindical.
3: Nosaltres no ens oposem que les empreses tinguin beneficis. Nosaltres ens oposem a com s'estan distribuint aquests beneficis a les empreses del nostre país i a la nostra societat, que cada vegada és d'una forma més desigual. El nostre país està repetint patrons que s'estan reproduint en tot l'àmbit del sistema capitalista més desenfrenat, més salvatge, i anem cap a una societat més dual.
1: I el Futbol Club Barcelona ha decidit suspendre l'homenatge als jugadors blaugranes que s'han proclamat campions del món amb la selecció espanyola. S'havia de fer aquest dijous, coincidint amb el primer partit de Lliga al Camp Nou, però s'ha anul·lat després de l'actuació policial a Elx contra un aficionat blaugrana que portava l'estelada. Des de la NC i Òmnium han fet una crida, per cert, a omplir demà dijous el camp d'estelades, i l'Assemblea també critica que s'hagués fet aquest homenatge a una selecció, diu, d'opressors. I l'Autoritat del Transport Metropolità, l'ATM, prepara la licitació del sistema que permetrà pagar directament amb targeta de crèdit o de dèbit el transport públic de l'àrea de Barcelona. El projecte permetrà als usuaris de metro, de bus o de tren accedir a la xarxa de transport sense haver de comprar prèviament un bitllet senzill de transport, sinó validant directament el viatge amb la targeta bancària o un dispositiu que sigui compatible.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Xuclà, del carrer Major número 100, al centre Vila.

0: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. I ara, 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
2: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
1: A la nostra edat estem fets uns tequis.
3: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Ràdio Molins de Rei i Un Món de Músiques presenten Amb so d'orquestra. Un recull de les millors orquestres del món i els millors temes interpretats per aquestes. Això és Amb so d'orquestra.

Fran Purcell ha obert amb so d'orquestra amb una versió dels Paraigües de Cherbourg. Nelson Riddle ens ofereix el tema It's a Big White, Wonderful World.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. L'incendi que crema des d'ahir dimarts al migdia al parc de Collserola està estabilitzat i això ha permès aixecar el confinament de barris, dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana, que es va decretar per la presència de fum. També han pogut tornar a casa ahir la trentena de veïns que van ser desallotjats per la proximitat amb les flames. Els bombers preveuen que l'incendi es pugui donar per controlat les properes hores, tot i això es mostren molt prudents per les possibles represes que es puguin tenir. Perquè faci més calor. El cos d'agents rurals eleva 54 les hectàrees cremades al parc de Collserola. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha defensat que no s'emetés un alerta durant els aiguats del passat cap de setmana. Parlon ha explicat que la gestió d'un incident com els aiguats que va afectar les localitats de Roda de Barà, per exemple, va anar més enllà de l'enviament d'un missatge al telèfon. Segons la consellera, l'alert no sempre és l'eina adient.
2: En situacions en les quals et trobes en que potser les instruccions que has de donar són diferents i poden arribar a ser contradictòries, no pots basar la protecció de les persones exclusivament en les alert. Si nosaltres hem de donar un missatge d'evacuació d'un càmping i alhora hem de donar un missatge de confinament, potser l'instrument més útil no és les alert.
1: Precisament l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha anunciat la construcció d'un dipòsit d'aigües pluvials de 3.500 metres cúbics de capacitat sota el Parc dels Enamorats, a l'Avinguda Brisamar de Comarruga, per fer front a les inundacions com la del passat cap de setmana. Martínez ha apostat per la millora i ampliació de la xarxa de pluvials i sistemes de drenatge actuals a la zona baixa de Comarruga per fer front als efectes del canvi climàtic. Ha recordat que els 130 litres per metre quadrat recollits al nucli urbà, els 100 litres a Comarruga i els 200 als masos de Comarruga són valors històrics, però que previsiblement poden anar a més. I la Cambra de Comerç de Terrassa ha premiat les polseres Erics com la millor iniciativa emprenedora. Han estat ideades i creades per la infermera santcugatenca Pilar Moreno. Identifiquen al·lèrgies alimentàries en infants. Cadascuna porta un identificador del tipus d'al·lèrgia i incorpora també un codi QR que enllaça amb un vídeo sobre com injectar adrenalina en cas d'una reacció. I el govern dels Estats Units ha suspès temporalment totes les cites per sol·licitar visats en ambaixades i consolats a tot el món. Un portaveu del Departament d'Estat ha indicat que els ha aturat perquè s'ha posat en marxa un programa de formació a escala mundial obligatori per a tot el personal consular. L'objectiu és endurir els criteris de filtratge per assegurar que es descartin alguns sol·licitants.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Xuclà, del carrer Major número 100, al centre Vila.

0: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
1: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
2: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'ha anat la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
4: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
3: Un kit d'emergències?
4: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
5: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
6: Ràdio Nostàlgia, anys 50.

thrill of first nighting. Glittering

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Desenes de persones han assistit aquesta tarda a les 7 al minut de silenci en record de les dues paradistes, mare i filla, que va morir la matinada dissabte a Roda de Berà quan els va caure sobre un mur mentre dormien dins una carpa. L'acte de record s'ha fet davant de l'Ajuntament de Roda de Berà, que ha decretat dos dies de dol. Entre els assistents hi havia veïns del municipi, regidors del consistori de municipis veïns com Creixell o el Vendrell, que també van patir els efectes dels i el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch. I els bombers continuen treballant per controlar l'incendi que es va declarar ahir a Collserola. Des d'ahir al vespre està estabilitzat, recordem-ho. Els núvols aquest matí els han jugat a favor, però el sol i la calor que han aparegut a partir de les 12 del migdia han provocat que apareguessin petits focus dins la zona estabilitzada. A hores d'ara, els agents rurals continuen investigant les causes del foc que ha afectat fins a 54 hectàrees de massa forestal. I precisament les altes temperatures d'aquest estiu van obligar a accelerar la collita del musclo a les badies del Delta de l'Ebre. Quan l'aigua supera els 26 graus, el musclo comença a patir. L'ostre, en canvi, presenta una major resistència a la calor i pot suportar temperatures de fins a 32 graus. Des del laboratori IRTA es treballa en un projecte europeu que analitza la resposta de llavors de diferents orígens davant episodis de calor extrema. Ho explica la investigadora Margarita Fernández.
2: I estem estudiant també la genètica d'aquests diferents orígens per poder explicar, en funció de la genètica, aquesta major resistència a les elevades temperatures.
1: Després de 4 anys de la incorporació del Delta Car a la unitat de la Guàrdia Urbana de Vic, el nombre d'infraccions s'ha anat reduint. Es tracta d'una secció especialitzada encarregada de vetllar pel compliment de les normatives de trànsit, la mobilitat i l'ús correcte de l'espai. De mitjana, durant l'any es posen unes 20 multes diàries, unes 5.000 cada any. I 6 universitats catalanes se situen entre les 1.000 millors del món segons el rànquing acadèmic mundial. La Universitat de Barcelona és la institució catalana més ben posicionada i encapçala el rànquing a escala estatal. Per la seva banda, la Universitat Autònoma de Barcelona escala posicions i se situa entre les 300 millors del món. La Pompeu Fabra, la Rovira i Virgili, la Politècnica i la de Girona completen la representació catalana al rànquing. I l'espectacle Nits de Circ presenta aquesta nit es presenta per primera vegada a Palamós. Parlem d'un circ a l'aire lliure amb capacitat per a 1.300 espectadors que reuneix fins a 8 atraccions internacionals.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Xuclà, del carrer Major número 100, al centre Vila.

0: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
1: Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.

0: Generació Chic.
1: Benvinguts, canalla. Benvinguts i molt bon estiu.
0: Generació Chic.
1: I per celebrar l'estiu, seguim amb sessions del Generació Chic. Des d'ara i en els propers 55 minuts recordarem un dels Generació Chic que han sonat durant aquesta temporada. The summer is crazy.
2: Happy vibes, Italo Disco Classics, Megamix, Volume 2.
0: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
1: Benvinguts, canalla, vinga, va, som-hi, ens hi posem i comencem un nou Generació Chic. Ai, que bé que sona, eh? Que bé que sona quan entra aquest bombo. Que ens indica que comencem aquesta història nostra de cada programa, de cada podcast, que ara en diuen podcast, d'això. El que sempre havíem dit programa, doncs ara en diuen podcast. Per què? Perquè resulta que quan ho pots... Bé, perquè fos un podcast encara hauria de ser una mica complicada, però és igual, li direm així que ja ens està bé. Si ho pots escoltar quan ho vulguis escoltar, doncs per nosaltres això ja ens està bé. Diem podcast perquè estan penjats, ja ho saps, a la web de la ràdio. Tens absolutament tots els programes, aquest i els 209 anterior. Programa 210, edició 210 del Generació Chic, ja completant la cinquena temporada. I dic completant perquè, atenció, que estem... Res, eh? Si ens queda res per l'estiu. Ens queda res, que ja tenim... Ja fa aquella oloreta, eh? Aquella ferum d'estiu, de ganes, de concerts, de... Ui, si ho tenim aquí sobre, això. De platja, de terrassetes, de tardeos, de... Com ens agrada l'estiu! Com ens agrada l'estiu! Perquè l'estiu és un bon moment per això, per compartir música, per escoltar, per fer totes aquestes coses que ens agrada fer quan el dia es va allargant, quan s'acaba, es fa fos més tard, quan no ens sap greu anar-nos a dormir o inclús fins i tot anar a sortir a fer un geladet. Abans fèiem una copa, ara fem geladets. Després de sopar... Ai, estic posant massa amb tessitura d'estiu i encara ens queda una mica, eh? Bé, el Generació Chic, això sí que t'ho explico, això sí que t'ho volia explicar, perquè és important. Que a veure, res que tu no sàpigues, res que no sàpigues de què va la pel·lícula, perquè portem, el que et dic, més de 200 programes compartint aquesta història, que és tan guai, que és això, posar música dels 80 i dels 90. Música, la que ens va fer créixer, la que ens va fer... Doncs que ens interessés tot aquest món, que ara doncs tinguem aquells records d'haver compartit aquesta música des de bon principi. Des de bon principi d'aquestes cançons, algunes d'elles versions de temes dels 70s i dels 60s, eh? Que igual que ara doncs es tornen a fer versions d'aquelles cançons dels 80 i els 90. Senyal que tan dolentes no serien, no? O potser que s'ho facin mirar els de les cançons d'ara, perquè seguim, amb tot i tenir cançons noves, seguim dient que com els 80 i els 90 no hi poca broma, eh? I tot això ens ho dieu a un perfil que tenim a Instagram, on ens ajuntem tota la colla del Generació Chic. Molt fàcil, arroba al davant, Generació Chic, tot junt, i au, a ballar. Allà ens feu moltes peticions i sempre us ho dic, eh? No sé per què serà, sou tots una colla d'enamoradissos, que les peticions que ens feu sempre són, doncs, o moltes són amb coses d'aquestes així, tubetes, com els Foreigner.

Aquesta banda que ens arriba des de Nova York preguntant-nos què carai. Això de l'amor, què carai és? I want to know what love is. Vull saber on és o què és això de l'amor. Una de les grans balades que et deia, que és el que més ens demaneu, el perfil aquest d'Instagram, @generaciochic, és on ens demaneu coses o ens compartiu gustos i cosetes d'aquestes. I aquestes cançons així, aquestes balades amb les que sempre comencem el programa, és una de les que més teniu tirada. Deu ser que sou tots una colla de romàntics, home, segur que sí.

Ei, que això de ser romàntic no és res dolent, eh? Va, anem amb més coses. Aquests venien de Nova York, els Foreigners. Ara anem amb una noia que arriba des d'una mica més amunt, des del Canadà. Alana Miles, amb aquest Black Velvet. Una cançó del 89. Des d'un àlbum de debut que es deia Alana Miles, també, aquest Black Velvet. Un dels èxits, o segurament el gran èxit, d'aquesta cantant canadenca. Som-hi, va!

la canadenca Lana Miles amb aquest àlbum de 1989 i un vellut de color negre. Sempre no sé per què el vellut, sempre l'associem a coses així com molt, no sé. El vellut té la seva història, eh?

0: aquest Black Velvet, un Grammy que va aconseguir la Lana Miles per aquesta cançó. Home, una cançó cançonaca, eh? Una cançó que té aquesta tessitura, aquest toc així lentot de balada, però que té una força com per... Buah, t'arrenca ja i et fa sentir que és el que volem aquí al Generació Chic.
1: Generació Chic.
0: Enviant àngels pel món. Això ho feien al Sau. Des d'una cançó del Quina nit, del 90. Aquell envia'm un àngel. Això sí, que s'assembli a tu i que sigui com tu. Avui escoltem la versió de l'LP, la versió de original, però hi ha versions en directe amb una canya brutal.

com tu. Com tu, que ens escoltes cada setmana, que comparteixes el Generació Xica. També molta gent que... Escolta, això és com allò del... Em recordeu de l'anunci del detergent? Que tu a qui li dius, a qui li expliques? Molts de vosaltres ens dieu que us ha descobert algun amic, algú que ja és de la colla del Generació. Oh, baby, baby. Doncs vinga, va. Nena, una miqueta més, no?

Aquest Baby One More Time va ser l'àlbum i, de fet, amb el que vam arribar, amb el que vam començar a conèixer aquesta noia, que després la coneixem ara ja, sí, com la princesa del pop. Aquest Baby One More Time és un àlbum de 1999. Des de llavors, doncs, compartint música, compartint art amb la Britney, amb la gran Britney Spears. S'ha anat convertint en això, en aquest sobrenom que li podem donar, o que se li dona, de la princesa del pop. I aquest Baby One More Time, et dic, és la que, el que ho dispara tot, el que comença a tirar endavant aquesta figura de la Britney Spears, que encara ara la va liant, i déu-n'hi-do si la va liant. Mira, parlem ara de la princesa del pop amb aquest... Bé, anem a fer que ens ho acabi bonic, això. Així m'agrada. Ai, com m'agrada quan les coses s'acaben ben acabadetes. Britney Spears amb aquest Baby One More Time, deixant pas ara als còmplices des del 90 i la dansa de la ciutat amb aquest...

0: És per tu, al final tot el que fem sempre, us ho diguem sempre, eh? Sempre és per vosaltres, perquè si no hi fóssiu vosaltres no tindríem massa sentit cap dels sentits del món, doncs fer absolutament res. Segurament aquesta parelleta, el Teo Cardalda i la Maria Montsolís, també van pensar això. Els còmplices des de Vigo. Amb aquest És por ti, que va ser de segurament la cançó més reeixida, no? La que més, quan busquem una cançó dels còmplices, segurament triaríem aquest És por ti, que ve des d'un àlbum que es deia La danza de la ciutat de 1990. Còmplices, una banda venint des de Galícia, com et deia, i formada per una parella, que eren el Teo Cardalda, ex Golpes Bajos, amb el Copini, i la Maria Montsonís. Que a més de ser parella, diguem, musical, doncs també eren parella a la vida real, aquesta, durant aquesta dosi sempre d'una mica de Sálvame, que ja saps que ens agrada també a vegades posar-hi cullerada. Ai, sí, doncs això. Aquesta era la realitat dels còmplices, una banda... Una banda que ens agradava moltíssim. Abans parlàvem de la princesa del pop, amb la Britney Spears. Anem amb la reina, no? La reinona del pop, aquesta sí, home, no podem tenir la princesa sense tenir aquí a ella, a la grandíssima Madonna, amb aquest Holiday, no?
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
0: Això és des del seu primer àlbum, un àlbum que es deia Madonna, també. Sí, senyor. I des d'aquest Madonna, des d'aquest àlbum, el tercer senzill que va aparèixer va ser aquest Holiday. Es parlava de les vacances. Què més vols? Si tenim tots unes ganes de vacances que ens les fem a sobre. És veritat que aquesta cançó potser la recordem més per una altra història. Això, mira, t'explicaré després i encara farem alguna coseta xula. De moment, amb la Madonna i aquest Holiday,

Holiday. Mira, la Madonna, el que et volia dir amb aquesta cançó és que al final tothom necessita unes vacances. I segurament tu ara estaràs pensant, abans et parlava de l'estiu i d'aquestes coses, i dius, hòstia, jo també vull vacances. Quines ganes d'estiu, quines ganes de vacances. Holiday va ser el primer senzill de la Madonna en entrar a les llistes americanes. Imagina't tu com ha plogut, o si ha plogut, o si se n'han fet de coses des de que la Madonna va, amb aquest primer àlbum, treure, ja et dic, és el tercer senzill d'aquest àlbum. Doncs aquest va ser el primer gran èxit de la Madonna, segurament, el que després la va fer convertir en el que ara reconeixem com la reina del pop. La princesa, la reina... Noi, tenim aquí tota la família real. Però la nostra, aquesta sí que ens agrada. Aquests no ens roben ni res, eh? Ni després se'n van de rositas i tot això. No, no, no. El que et deia de la cançó aquesta de la Madonna, i això sí que ho sabràs i te'n recordaràs, és que d'aquesta cançó, d'aquest Holiday de la Madonna, es va fer una versió rapejada per un parell d'holandesos que es deien MC Mike G i el DJ Sven, amb aquell rap tan difícil o tan... allò era complicadíssim. Va, anem a fer una cosa que no és massa normal, eh? Posar dos cançons que diguem que són com la mateixa. Ah, això sí, és una altra versió d'aquest Holiday de la Madonna, en aquest cas rapejat, us deia Mike G, MC Mike G i DJ Sven. Un pèl més rapidet i cantant-lo així a rap amb allò que ens agrada a nosaltres de fer animalades per sobre.

Vinga, va, doncs ens en fotem al llit, ens anem al llit, que serà on estarem millor. No, encara queda, eh? Però encara ens queda una estoneta per anar al llit. Ai, que això de rapejar com ens agrada, noi. And we take a little place in Amsterdam. Au! Aquesta parella de DJs i rapejadors de... Són, ells són... des d'arriben des d'Holanda. Van agafar aquesta cançó de la Madonna i ho van petar. A més de fer un rap dificilíssim, superràpid, i això sí, superben quadrat, el que sí que van entrar també en aquesta cançó va ser aquesta part de Beat Boys, això de fer aquests... Tot això està fet amb la boca, no hi ha instruments, no hi ha res. Bé, els de sota sí, la base sí, però... And you know that, and you show that, it's times when, so let's go back. We are going... Diuen, t'expliquen això, eh? Que se'n van de vacances. A London, a New York City. Però que ells tenen el seu lloc de naixement, és a Amsterdam. Això sí que ens ho

0: Ai, el Holiday. Avui hem fet ració doble de Holiday, eh? Tant primer amb la Madonna com després amb en MC Mag G en DJ Swen.
1: Generació.
0: Doncs sí, aquí al Generació. Ara anem amb una gent, aquests es diuen Silent Circle. I anem a veure això, aquest Touch in the Night. Això va ser una gran cançó d'aquestes música disco.

Aquest Touch in the Night va arribar a Espanya de la mà, ens va arribar a nosaltres de la mà d'un agent, de fet en algun recopilatori també, d'una gent que coneixes potser i que es deia Don Disco. Són alemanys del Silent Circle. Aquest Touch in the Night va aparèixer després en altres, en molts recopilatoris de música disco, el que et deia, d'aquella música disco de finals dels 80. Si al inici dels 80 estava dominada per la música italo-disco, cap a finals dels 80 i els 90 van ser els alemanys que van començar a agafar-li doncs, una mica el relleu amb aquell Eurodance.

Doncs es feia música disco a Itàlia. També se'n feia a Alemanya. Però des d'aquí es va donar un so característic, que va ser aquell Sabadell Sound, que en deien, per contrarrestar una mica, també. I es feia música de ball, també, des de les factories Blanco i Negro, des de les factories Max Music, o Don Disco Music. Per exemple, tenim aquí a la Rebeca. Sí, senyor, amb aquell duro de pelar. Això és del 1996. Així que anem a recordar una mica la Rebeca, aquella rossa que també anunciava pneumàtics. Sí? Vinga, va, Tobi.

0: Playa, que poquet ens queda per quedar-nos allà cremats com una gamba.
1: I després per anar a sopar i fotre'n les gambes de Palamós. Això sí, també.
0: Duro de pelar, duro de pelar.
1: Que bé que es pelen les gambes, per això.
0: Loca por amar.
1: Qui és aquesta noia que és això, loca por amar, i que tu tan duro de pelar, noi? Que no li feies ni cas a la Rebeca Pous del Toro. Bé, doncs compta amb la Rebeca, que aquí ens n'enfotem molt i tot el que tu vulguis, però aquesta noia aquí ha picat pedra. De fet, venia, de família de cantants. Més de 50 senzills publicats, la Rebeca. Evidentment, la recordem i la coneixem amb aquest duro de pelar. Y suelto mi pelo. Tota una Barbie Girl nostra, aquesta, eh? Sí o no?
2: Hi, Barbie.
1: Hola. Diguem. Què dius? Sí, home, sí. És fantàstic. Come on, Barbie, let's go party!

Ai, el Ken i la Barbie, que ens diuen que ens explicaven cosetes de... Mira, doncs, home, van fer una pel·lícula i tot, ells dos, eh? Yeah. Jo no sé què explicar-vos d'això d'Aqua, o dels Aqua, que són els que, al final, el grup que fan aquesta cançó sobre la Barbie, que va ser la banda sonora de la pel·lícula. Una pel·lícula que, no sé, ara no et sabria dir, bueno, ho hauríem de buscar, però no fa tants anys que va ser com triada, com una de les grans pel·lícules. A més, amb la van agafar com un empoderament feminista i tot això. Jo no sé si ens escoltem la lletra amb una mica de deteniment, ens agradarà massa el que ens expliquen, eh? Això de You Can Touch, You Can Play amb Your Dolly...

Ja saps que per això nosaltres sempre hem mirat de fugir d'aquestes històries de, diguem-ne, Bé, que no tenen res a veure o tant a veure amb la música. Nosaltres, a lo nuestros.

0: i, diguem-ne, més musicals, doncs, home, a part de la pel·lícula i tota la història que ja, t'estava dient, doncs el que hem de veure és que aquí hi ha una gent que són entre danesos i noruecs i que van, han fet, doncs, a part de altres cançons, van fer aquesta cançó que es deia Barbie Girl, doncs basada en la famosíssima Nina. Aquesta Nina i tota aquesta història, al final, el que va ser, això sí que és veritat, és, doncs, tot una, diuen, bueno, una mostra d'empoderament, no? Però, sobretot, nosaltres, si empodera, genial, estem encantadíssims de que empoderi el que faci falta. Però, sobretot, el que ens va donar és una cançó i un videoclip molt divertit i una cançó que ens permet donar canya, molta canya, yeah. Come on, Barbie, let's go party. I és el moment de dir-te que ens acompanyis la setmana que ve, perquè hi tornarem amb una altra història, amb una altra generació, xic. Come on, Barbie, let's go party. Come on, Barbie, let's go party. Mentrestant, ja ho saps, si vols, ets dels que pots venir amb nosaltres, doncs, no sé, a reescoltar el programa a través dels podcasts, o ens pots anar deixant cosetes, si tu vols, al Generació Chic d'Instagram.
1: Generació Chic.
0: Tornem-hi, venim la setmana que ve, ens acompanyes, moltíssimes gràcies. Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei. Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. Els bombers han donat per controlar l'incendi de Collserola que ha afectat 54 hectàrees, 52 a Barcelona i 2 a Montcada i Reixac. Aquest matí s'ha aixecat els confinaments als barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. Els veïns de la primera línia d'habitatges que van ser desallotjats dimecres, 35 concretament, també han pogut tornar a casa. Els efectius han estat treballant en els focus secundaris que quedaven actius. Durant el vespre i nit seguiran al lloc 10 dotacions per mantenir la vigilància i les tasques d'extinció. Els agents rurals continuen investigant l'origen de l'incendi i no descarten cap hipòtesi. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, presidirà aquest divendres una reunió extraordinària del Comitè de Situació de Ceuta. Ho ha anunciat el ministre i comandament únic a Ceuta, Ángel Víctor Torres, després de la primera reunió de l'òrgan a la qual han participat 10 ministres, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, un conseller i el portaveu del govern saudí. D'altra banda, la compareixença al Congrés del president espanyol per informar del tema serà el 3 de setembre. Creix la desigualtat entre els beneficis dels empresaris i els dels assalariats. Els ingressos de l'empresariat augmenten 3 vegades més que els de les persones assalariades en els darrers 5 anys. Des de la pandèmia, la diferència d'ingressos entre empresaris i assalariats ha passat dels 7.000 euros anuals als més de 12.000. L'anàlisi d'UGT especifica que el 10% de les persones amb salaris més elevats guanyen fins a 4 vegades més que el 10% dels treballadors amb salaris més baixos. Ho diu l'informe forma d'UGT. Òscar Riu és secretari de Política Sindical.
5: Nosaltres no ens oposem que les empreses tinguin beneficis. Nosaltres ens oposem a com s'estan distribuint aquests beneficis a les empreses del nostre país i a la nostra societat, que cada vegada és d'una forma més desigual. El nostre país està repetint patrons que s'estan reproduint en tot l'àmbit del sistema capitalista més desenfrenat, més salvatge, i anem cap a una societat més dual.
4: L'Àrea Integrada de Salut de la Baixa Tordera implementarà el projecte Finestreta Única per combatre la dispersió territorial. La proposta, gestionada per l'equip de suport domiciliari, centralitzarà i valorarà les peticions per derivar al pacient el recurs més adequat. També implica la reorganització dels serveis de Calella i de Blanes. I compte enrere perquè Badia del Vallès acabi rematant una reivindicació històrica dels veïns com també de l'administració. Durant el mes de setembre començaran els treballs de la fase 1 de la retirada que afecta un total de 127 comunitats de veïns de l'Amiant.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Xuclà, del carrer Major número 100, al centre Vila.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Els bombers han donat per controlar l'incendi de Collserola que ha afectat 54 hectàrees, 52 a Barcelona i dues a Montcada i Reixac. Aquest matí s'han aixecat els confinaments dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. Els veïns de primera línia dels habitatges que van ser desallotjats, 35, també han pogut tornar a casa. Els efectius han estat treballant els focus secundaris que quedaven actius. Durant la nit seguiran 10 dotacions per mantenir la vigilància i les tasques d'extinció. Els agents rurals continuen investigant l'origen de l'incendi i no descarten de moment cap hipòtesi. I desenes de persones han assistit aquesta tarda al minut de silenci en record de les dues paradistes, mare i filla, que van morir la matinada de dissabte a Roda de Barà, quan els va caure a sobre un mur mentre dormien dins una carpa. L'acte de record s'ha fet davant de l'Ajuntament, que ha decretat dos dies de dol oficial. Entre els assistents hi havia veïns del municipi, regidors del consistori i de municipis veïns, com Creixell o el Vendrell, que també van patir els efectes dels aiguats, i també el conseller d'Unió Europea, Jaume Duc. Precisament, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha defensat avui que no s'emetés un SLR durant els aiguats del passat cap de setmana. Parlon ha explicat que la gestió d'un incident com els aiguats que va afectar localitats com Roda de Barà va més enllà de l'enviament d'un missatge al telèfon. Segons la consellera, l'SLR no sempre és l'eina dient. Parlon també ha remarcat que els criteris per emetre l'avís als mòbils són tècnics i no s'improvisen.
2: En situacions en les quals et trobes en que potser les instruccions que has de donar són diferents i poden arribar a ser contradictòries, no pots basar la protecció de les persones exclusivament en les alert. Si nosaltres hem de donar un missatge d'evacuació d'un càmping i alhora hem de donar un missatge de confinament, potser l'instrument més útil no és les alert.
1: I el Ministeri de Joventut i Infància i les comunitats autònomes es reuneixen demà dijous per abordar la resposta conjunta a la situació dels menors migrants no acompanyats que es troben a Ceuta. La conferència sectorial votarà un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta i la ministra Cira Rego intentarà incorporar l'ordre del dia el trasllat a la península d'unes 500 nenes. La cita està marcada pel rebuig de les comunitats del PP a la distribució dels menors i la plantada de tres territoris on Vox gestiona les competències de infància. I un jove ha resultat ferit crític en precipitar-se per un balcó al Raval de Barcelona quan intentava fugir dels Mossos d'Esquadra. Avançat el diari Ara i ha confirmat el cos. La víctima té un ordre d'allunyament respecte a la seva mare i s'havia presentat al domicili amb actitud violenta.

0: Aquest estiu, la nostra t'acompanya.
1: Bona nit amb l'orquestra El so relaxant de les grans orquestres.

Hola, molt bona nit, benvingudes una nit més al Quan comença la nit a Ràdio Molins de Rei en el 91.2 de la freqüència modulada. I bé, si voleu fer-ho a través de la pàgina web, doncs ens anar-vos a l'emissió online o buscant el podcast del programa d'aquesta setmana o qualsevol altra. Per les que esteu fent-me companyia aquesta nit, doncs com és una nit especial, perquè va de llibres el dia d'avui, ha anat de llibres, doncs he volgut dedicar una miqueta al programa a cançons que surten en sèries o pel·lícules que estan basades en alguna novel·la o en algun llibre en concret, o directament són un llibre, és la banda sonora d'un llibre. A veure, què he agafat? No sé si donarà temps. Us dic les quatre primeres, les trec de la banda sonora. Perdó, no m'he presentat, eh? Soc un desastre, cada dia presento pitjor. O sigui, van passant els anys, portem ja 600 quan comences la nit i em sembla que no he fet una bona presentació mai. Vinga, recapitulem. Bona nit, això és el Quan comença la nit a Ràdio Molins de Rei. Soc la Fermina Recio, posem música amb veu de dona. I la música amb veu de dona avui va de novel·les o de llibres. I bé, no hi ha gaire varietat. M'he fixat, que era el que us estava explicant, m'he fixat en 3-4 llibres que per mi, per una qüestió o una altra, són especials. Dir-vos que aquí ho vaig fer al revés, amb les quatre cançons que començo formen part de la banda sonora de La novia gitana. I aquí vaig... Bueno, de fet, l'he vist fa molt poquet i això em va incitar a voler-me llegir el llibre. De fet, és una trilogia. Jo no he, només m'he llegit el primer. I bé, és una novel·la de Carmen Mola. I quins temes he escollit? Doncs us ho diré, perquè molt probablement, si pot ser, i si sóc capaç de retenir-me, aniran quatre de cop. Igual és massa, no? Fem dos i dos. Vale. Comencem amb Loli Manuel. Loli Manuel, recordo haver-la anat a veure cantar a Loli quan tocava en Manuel la guitarra, quan era molt petita. Era a una pista que havia una antiga discoteca de Sant Feliu, que li deien Les Canyes, nom oficial La Unió Coral, i bé, tenia una pista a fora, una pista de balonmano, de handball, i bé, jo ja vaig veure tocar Loli Manuel i de molt petita, i em va agradar molt, moltíssim. Nuevo Día és el tema que he escollit perquè és el que apareix a la pel·lícula i que està basada en aquesta novel·la, com us deia. I després Me miras però no me ves, de la Maria José Yergo, que és una meravella. Tornem amb la paraula de l'any, meravella de veu. Totes dues, tant Lole com Maria José Yergo, són una barbaritat, impressionants. Comença el Quan comença la nit.

perquè acabi d'arribar. Això és el quan comença la nit. Avui estem parlant de llibres, que s'han transformat... Bueno, parlant de llibres no. Parlant de música amb veu de dona, però que són músiques que trobem en pel·lícules que estan basades en novel·les o directament música que apareix nomenada en alguna novel·la, com passarà després. Aquesta, amb les que, quatre que he començat, hem començat a escoltar dos. Primer a Loli Manué i després a Maria José Hiergo. I ara serà el torn de Rosalía. Rosalía, algú que no acostumo a posar aquí, però que no vol dir que no m'agradi. Vol dir que no és el moment, doncs avui és el moment. I després vindrà la meva estimadíssima Mina amb un Anno d'Amore. Tremenda veu. Sabeu que és una de les meves cantants italianes favorites. Com us deia, La novia gitana és una sèrie, però que està basada en una novel·la. En realitat és una trilogia, La novia gitana, Red púrpura i La nena. I són les tres novel·les de Carmen Mola. Seguim escoltant. Com us deia, ara toca Rosalía amb aquest Aunque es de noche, i després Un Anno d'Amore amb veu de la Mina.

Que gran Mina, no em canso d'escoltar-la. Em passa una miqueta com un dels personatges, el principal de la sèrie i de la novel·la, que per qui acabi d'arribar, torno a repetir, això és un programa que estem dedicant a novel·les, a música, música que apareix en les novel·les. I per què? Perquè avui és la diada de Sant Jordi, Santa Georgina, celebrem la diada fantàstica regalant llibres, regalant flors, regalant roses, parlant del drac, estimant-nos el drac, no el matem, ens l'estimem i ens posem a llegir i li portem roses. És identitat, és, tot i que curiosament en el programa avui no hi ha cap cançó en català, però trobo que la diada de Sant Jordi i Santa Georgina és un dia amb identitat pròpia, i que bé, doncs que és un dia d'aquí, de casa nostra. Llavors, bé, ara ens anem amb un llibre que és d'un autor americà. Us he dit americà, però Francis Scott Fitzgerald era anglès i és una novel·la que va publicar en l'any 1925. Llavors jo m'he anat a l'última versió de la pel·lícula, l'últim remake, o que jo sàpiga, la darrera que jo he vist. M'agrada més la de Robert Redford, per això. I allà hi ha una banda sonora xulíssima. Una banda sonora, entre d'altres, trobem a Melisandre cantant una versió del Crazy in Love us ho diré, avui em quedo enganxada, de Beyoncé. Uf, a vegades quan tinc aquestes llacunes al cap, suposo que deu ser cosa de la menstruopàusia, perquè jo no és menopàusia, jo és menstruopàusia, que és quan menstrues i tens sintomatologia de menopàusia a part. Tens ja l'edat per tenir la menopausa. I bé, Crazy in Love és el tema que he escollit, tema de Beyoncé, versionat per Emily Sandé, la gran Emily Sandé, i que es fa acompanyada de l'orquestra de Brian Ferry. I després també de la mateixa banda sonora del gran Gatsby, Where is the Wind Blows, interpretada per Coco Ou, i també un gran tema per continuar quan comença la nit d'avui amb veu de dona, dones dintre de les bandes sonores de novel·les que s'han transformat en pel·lícules o simplement de novel·les. Crazy in Love, primer, i després Where the Wind Blows.

I ara, una novel·la que me la vaig llegir després de veure la pel·lícula, perquè em va agradar tant, tant, tant. Recordo anar-la a veure sola a un cinema que ja no existeix, que es deia el Cinema Catalunya, que estava a la plaça Catalunya. Estava al costat d'un lloc on feien kebabs, dels primers llocs, no abans que el Buen Bocado, que és el meu lloc favorit. Però bé, allà al Cinema Catalunya, on ara hi ha un centre comercial que es diu El Triangle, doncs allà hi havia un cinema comodíssim, amb uns seients supergrans, amb flonjos de pell, estaves fantàsticament bé. Doncs bé, recordo acabar de cobrar i anar-me'n a ficar al cinema. Llavors jo treballava al vell mig de Barcelona, treballava davant de la catedral i me'n vaig anar a veure-la. Tomàquets verds fregits, tomates verdes fritos, és una pel·lícula basada en una novel·la de Fanny Flagg de l'any 1987. En realitat la novel·la es diu Fried Green Tomatoes at the Weasley Stop Coffee. Doncs bé, que és el cafè aquell que ja es fan les dues amigues. Parla d'amistat, parla d'injustícies, està basada, ambientada a Alabama, i va entrellaçant passat i present. Si no l'heu vist, jo us ho recomano. Bé, doncs d'aquesta banda, de la banda sonora, aquesta pel·lícula que està ambientada en la novel·la, com us he dit, de Fanny Flagg, doncs he escollit dos temes també. Barbecue Bass, perquè és el tema que sona en un moment quan estan fent la barbacoa, i no vull fer cap spoiler, però passa una cosa important a la barbacoa que hi ha a la part del darrere del cafè de Bessi. I després Didn't It Rain, que és un tema de la senyora Marion Williams. Perdó, Barbecue Bass, no us ho he dit, però és de Lucille Bogan, l'interpreta Lucille Bogan. És un tema que sona molt a anys 30, val? A Disc de Pedra, però no he volgut posar un altre perquè aquest tema en concret i el moment de la novel·la que reflecteix i de la pel·lícula, doncs, m'agraden força. Barbecue Bass amb Lucille Bogan i Didn't Rain, Marion Williams.

Quina força té aquesta dona quan canta, Marion Williams. I listen, listen the rain, listen to the rain, que està cantant tota l'estona a la tornada. I bé, ja passa més de la meitat, ja fa una estoneta que hem passat la meitat del quan comença la nit d'avui, un programa que ja sabeu que està dedicat a escoltar veus de dones, i avui per buscar-li un motiu i perquè coincideix amb la diada de Sant Jordi, doncs Santa Jordina, la rosa, el drac, els llibres, a llegir, hem de llegir més i estar menys pendents del mòbil i més pendents dels llibres. Jo sóc, en això sóc molt, molt, molt carca, jo segueixo llegint llibres, passant fulles i mullant-me el dit. Bé, doncs hi ha un llibre que jo em vaig comprar en el moment que va sortir, que això devia ser cap al 2018, si no m'equivoco, i que en algun moment us vaig dedicar una estoneta de programa. Era un programa en el que encara no dedicàvem exclusivament a escoltar veus de dones, però sí que quan havia alguna cosa que em sobtava, doncs acostumo a compartir-ho amb vosaltres, que esteu a l'altra banda. Doncs bé, jo em vaig comprar un llibre que es deia Vives en las cintas que me grabaste. És d'un senyor que es diu Rob Seifel. M'acostumo a comprar, i és igual si vaig propaganda, m'agrada molt com treballa els llibres Blacky Books, l'editorial Blacky Books, i bé, doncs, durant un temps em comprava força llibres d'ells i d'elles, i bé, ara ja no em compro tants llibres, me'ls agafo de segona mà o els enganxo de la biblioteca o alguna cosa. El subtítol de la pel·lícula, de la novel·la de Rob Sheffield és una història musical d'amor i pèrdua. Per què? Doncs perquè Vius a les cintes que em vas enregistrar o Vives a les cintes que me grabaste és un llibre que va d'això, d'algú que porta més de la meitat de la seva vida amb una persona de la que es va enamorar, una persona amb la que escoltaven cançons junts. Que bonic és això de compartir música, eh? Al matí, a la nit, al migdia, és igual, però quan alguna cançó et ve al cap i decideixes compartir-la, és un fet d'amor, és un fet, i no parlo d'amor romàntic, parlo d'amor més enllà del fraternal, no? De que és compartir el que t'agrada amb altres persones és meravellós i ho fa encara doncs més bonic encara. Doncs bé, el llibre comença dient: he trobat aquesta cinta amb la lletra arrissada de René a l'etiqueta. Intueixo que la nit serà llarga. Estem sols, René, les cançons que ella va triar i jo. Totes aquestes melodies em recorden a ella. No és la primera vegada que fem això. De vegades ens trobem a les fosques i compartim unes quantes cançons. Ho hem comentat altres vegades al programa, no? Que mentre pensem en alguna persona, doncs aquesta persona, encara que ja no hi sigui, encara hi és. El programa fa uns dies, no? De dones que no hi són però que encara estan, doncs això. Doncs a la novel·la de Rob Seifel el que fa és això, recordar a la persona que s'estimava, el que s'estima, encara que no hi sigui, a través de la música que compartien. Amb quina començo? Doncs amb una que es titula Heartbreak City, de la Morgan Nagler, i després Bebeli, que és un grup mixta, amb un tema que es diu Feed the Tree. Dos grans temes amb un puntet rock que m'agrada, estan molt bé.

I d'aquest llibre, doncs, m'ha sigut molt difícil fer la tria. Venen dues més. Ara ve una de la mà de la guitarrista, compositora, escriptora Lois. Ella es diu Lois Matthew i bé, doncs, fa una música així, amb aquell puntet grunge de Seattle, sí? El que passa que és més jove que tot això. De fet, va néixer en el 96, llavors diguem que la part del grunge, doncs, li va enganxar la panxa de la seva mare, vaja. Exactament com a la meva. Bones in Seconds, un tema així, amb un punt grunge, amb guitarra, acústic, i després, però té un punt carrilla, també. Està dintre un àlbum que es diu Butterfly Kiss. Oh, m'havia promès que avui no parlava dels discos. I després ve un grup que l'ha traiat tot just al mig, Jordi. Ai, l'hem de felicitar, que avui ha sigut el seu dia. Moltes felicitats, Jordi. Doncs em va enviar una cançó de el Seven i doncs també vaig pensar en aquest llibre. Packing a Road. A Road és el tema i el que escoltarem en segon lloc. I després Bones in Seconds de la senyora Joyce.

I bé, ara ja sí que arribem al final del programa, és el darrer tema que podrem escoltar. Us havia buscat un altre, volia acabar amb Despedida, de la Shakira, que apareix a la banda sonora de L'amor en los tiempos del cólera, bàsicament perquè la protagonista es diu Fermina. Fermina Daza. Bé, no serà amb aquesta amb la que acabarem amb una que també forma part de Vives en las cintas que me grabaste, Heart of Glass, de Blondie, perquè sabeu que per mi Blondie és especial, perquè també em fa pensar en algú que no hi és, que és el meu germà, i bé, perquè Blondie amb la Debbie Harry al capdavant, no necessitem millor tema per acabar quan comença la nit d'avui. Com que no la vull trepitjar, us dic ja moltíssimes, moltíssimes gràcies, molt bona nit, que m'encanta que estigueu a l'altra banda i saber-me acompanyada, i que us espero la setmana vinent. Un petó.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró...
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant per fer això.
0: FM, app...

0: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.
2: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.